0: Són les 3.
1: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: assim. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació normalitzada a les vies afectades per accidents. Aquest matí, encara ara, això sí, l'incendi d'un camió a la 2 a Pallejà, direcció Lleida, continua deixant només un carril obert. També les obres a la B20, a Barcelona, direcció de Nus de Llobregat, provoquen retencions en aquest punt. I pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de l'estació poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues en 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. Tot i que els projectes abasten més de 3.000 hectàrees, en aquesta fase només es connectaran, com dèiem, 2.100 corresponents als propietaris que ja s'han adherit al REC. I el sistema sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos dies posteriors a l'eclipsi. El dimecres se'n van registrar 239 als hospitals i 165 als CAP, tot i que només van representar entre un 2 i un 3% de l'activitat urgent. Salut alerta que algunes lesions oculars poden aparèixer durant els propers dies i recomana consultar un especialista si apareixen molèsties o alteracions de la visió. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeixen fins als 379 sengles. Des del primer cas detectat, a finals de novembre, s'han analitzat 11.029 sengles, dels quals 10.650 han estat negatius. I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. També al matí un altre home de 78 perdia la vida mentre es banyava en aquest cas a la platja Gran de Palamós al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines catalanes. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any, volíem dir, amb temperatures de més de 40 graus fins al 13 d'agost. Els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

0: immortalitzada aquesta cançó, ja veieu, amb les veus de Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. El que passa és que aquest tema, que popularment coneixem com You Say Tomato, en realitat es diu Let's Call the Whole Thing Off, que ve a ser una, la traducció vindria a ser com, en plan, deixem-ho estar, eh? És igual, no passa res, deixem-ho estar. I és un tema que van escriure George Ira Gershwin, grans compositors, en fi, de música dels anys 30-40, i la van fer com a banda sonora, va ser el 37, això, la van fer com a banda sonora, cançó principal de la pel·lícula Shall We Dance, una cançó que hi havia un número molt xulo de patins, de claquem patins, eh? Amb Fred Astaire, bé més que claquem, no eren patins, era un número de patinatge amb Fred Astaire i Ginger Rogers, i de fet doncs tenim una versió també cantada per ells dos, però potser la que ha passat més a la posteritat, la que ens ve més al cap, no? És aquesta en què Louis Armstrong i Ella Fitzgerald doncs feien aquest duet fantàstic, aquesta combinació de veus. Tot plegat per dir-vos que és difícil triar entre si dir tomato o tomato, potser tato potato o si di gazpacho o salmorejo. I és que de tomàquets va el programa d'avui. Aina Barbany, Cardedeu TV. Bon dia, Ràdio Televisió. Dic TV, no, Ràdio Televisió, si no, no estaríem aquí. Hola, Aina, què tal?
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Doncs mira, hi ha una mica de divendres, ja patinant, eh? Mai millor dit, sí, com l'escena sí, aquesta sí. De la pel·lícula, patinant, perquè ja és com que ja no podem... No, no teníem encara una mica de ressaca post-eclipsi a Cardedeu?
1: Sí, una miqueta, sí. El que passa és que, ja et dic, aquí ja ha començat la festa major.
0: Ah, clar. Bueno,
1: I la gent ja està a tope. De fet, avui, em sembla, ja hem començat a rebre àudios per al tema del dia, que és gazpacho i salmorejo. Quin preferiu, no? El gran dilema
0: de l'estiu. El gran dilema.
1: Sí. I tenim algun àudio ja que bueno, se sent una mica d'ambient festiu. És a dir, jo crec que
0: escoltem
1: ja àudios
0: ara, sí.
1: Si no, després.
0: Vinga, no, sí, em sembla bé, sí? Em sembla bé, així ens posem el to. I tant.
1: Doncs mira, és la Maria de Cardedeu.
0: Hombre.
1: Que fa uns dies estava fent el Camino de Santiago, doncs avui la tenim a les matinades de la Festa Major d'aquí, de Cardedeu.
2: Bon dia des de les matinades de Cardedeu, plena festa major, bon dia obert per vacances.
0: Bon
2: gazpacho, 100% gazpacho, el salmorejo després es repeteix tota la tarda, és horrible.
1: Bueno, doncs tenim aquesta primera resposta, que gazpacho.
0: Molt bé, Aina, una cosa, les matinades a quina hora són i en què consisteixen?
1: Doncs mira, si no vaig malament...
0: Més o menys, eh? Vull dir, és aviat, és aviat.
1: Comença a les 7, llavors consisteix en que el poble acompanya els músics a tocar música pels carrers, i com que els músics toquen música, els veïns els hi posen esmorzar. Llavors què passa? Que el poble segueix els músics, i igual que mengen els músics, menja el poble, sabeu? Llavors és com que van passant per les cases i els veïns donen menjar principalment a la gent que toca música, però també pot ser que si s'obre, doncs
0: tot el seguici. Però escolta, baixen en plan de tenir un menjar o han de pujar a cases?
1: No, baixen menjar i hi ha molts veïns que s'organitzen, per exemple, hi ha un carrer que treu taules i llavors doncs
0: deixen allà tot el menjar perquè vagin picant.
1: Exacte, llavors és una cosa molt clàssica, molt mítica d'aquí. Jo he de confessar que bueno, ho he intentat més d'un any i he arribat just a l'inici de les matinades i de cop ja m'he quedat que no podia més i he tornat cap a casa. És a dir, que mai he aconseguit fer-les.
0: Jo per mi, clar, perquè és una prova de resistència, gairebé. Jo per mi que això li passa a molta gent, Aina, si vas de festa, no? És el que tenen les matinades.
1: Exacte, pot passar. Però bueno, ja veieu que la Maria, tot i fer el Camino, està allà.
0: Clar, és que ella va preparar-se el Camino per poder ara fer les matinades. El Camino era no res.
1: Això mateix. Sí.
0: Vinga, doncs el debat està sobre la taula. Gazpacho, salmorejo o, jo vaig dir ahir, ajo blanco, que també té els seus... També és fresquet i té els seus... Bueno, no sé si molta gent li agrada per aquí l'ajo blanco, però hi ha llocs d'Espanya que sí que se'n mengen més. No sé, a veure què es diuen.
1: Que ens ho facin arribar a través d'Instagram i, si no, al nostre WhatsApp, vale, que el número de telèfon és 696-164-665.
0: Va, repetim-ho, sí, perquè això del WhatsApp, com que l'hem d'incentivar? Què més? A veure,
1: 696-164-665.
0: Vinga.
1: D'acord? Podeu enviar notes d'àudio allà i us les posarem en la propera connexió que fem.
0: Queda dit, queda explicat, ja sabeu que a les 10 escoltarem els vostres missatges. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Thank you.
3: Coses. El programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sí, ja veieu, l'Obert per Vacances avui ve vermellet i és que parlarem molt del tomaca. Aquí diem tomaca, ja sé que en altres llocs dieu tomaca o altres històries, com allò, com el que ens deien la Ela i el Lluís, però no, aquí diem tomaca i així ho direm durant tot el matí, però sentirem diverses maneres de dir-ho perquè, de fet, ens arribarà un reportatge a vora les 10 que ens han portat els companys de Sant Cugat sobre una varietat, una de les moltes varietats autòctones i amb denominació d'origen que tenim a Tarragona, a Catalunya, perdoneu, que és el tomàquet mandó. Es conrea a Collserola, el tomàquet mandó, i, bueno, jo tinc curiositat per saber si és apte per amanir, per fregar, per fer gazpacho o salmorejo. Ens ho explicaran en un reportatge, com dèiem, dels companys de Sant Cugat. No serà l'única població o zona que visitarem. A més, físicament, avui marxem cap a Arenys, perquè allà estan de festes, festes de Sant Roc. Aquí a Tarragona són festes d'un barri, però allà són tota una festassa. També visitarem a Premià, de la mà del Manel Ferrer, l'arxiu de Premià. Sabrem, vaja, quins documents guarda i com els distribueix i també com en fa promoció, com en fa divulgació, que per això estan els arxius, no només per conservar, també per divulgar tot el patrimoni que tenen. I avui us convidem a fer un parell d'excursions. Mira, una visita, una guia ràpida per diferents pobles de Catalunya que ens diuen que no ens els podem deixar de visitar abans de que s'acabi l'estiu. Sabrem quins són. I per altra banda, en la ruta de muntanya, avui ve una mica especial. Us proposem una ruta de muntanya, però subterrània.

0: moments de molt de trànsit a les carreteres. Per això volem quatre consells per saber que tenim el cotxe, el nostre vehicle, a punt per poder viatjar. Avui visitarem un mecànic. Són a grans atrets i espero no haver-me deixat res els continguts de l'Obert per Vacances avui, que comença, com és habitual, amb la ronda d'actualitat.
1: Obert per Vacances.
0: Comencem amb la primera connexió. Des de Girona FM saludem el Pau Villafany. Pau, bon dia.
2: Molt bon dia, Núria.
0: Esteu bé?
2: Sí, com sempre.
0: Sí. Bueno, la primera notícia que ens portes és sobre seguretat ciutadana, crec, eh? Lloret de Mar, que detecta 10 multireincidents, 260 detencions, i diu que es presentarà com a acusació. Estem parlant de casos de furts.
2: L'objectiu, expliquen des de l'Ajuntament de Lloret, és aconseguir més condemnes contra els lladres multireincidents i que alhora serveixi com una forma de dissuasió i evitar més furts. A més, el fet de personar-se en els procediments judicials en furts assenyalen des de Lloret de Mar que respon a la necessitat de portar elements de valor dels quals només disposa l'administració local. Adrià Lameles és l'alcalde de Lloret.
3: A partir d'ara, Lloret de Mar ens apassionarem com a acusació particular contra els delinqüents multireincidents que operen a Lloret de Mar, per justícia i per dignitat, perquè no podem permetre que a Lloret, doncs, hi hagi persones que com per exemple que hi ha 10 persones que aglutinen 260 delictes. Això no té cabuda, no ho podem permetre ni Lloret de Mar ni cap altre municipi, i per tant el meu deure com a alcalde és buscar tots els mecanismes, totes les eines i totes les opcions que tingui per garantir que aquestes persones, doncs, per desgràcia, hagin d'estar on estan o no han d'estar, que és a la presó o on pertot.
2: En aquesta mesura, l'Ajuntament creu que servirà per mantenir viva l'acusació i el procediment en defensa de l'interès general, amb independència de si la víctima és persona o no. Així s'evitarà la impunitat per incompareixença de la víctima i es podran activar les resolucions cautelars d'allunyament i d'ingrés a la presó.
0: I a Llançà han detingut una dona per generar un incendi forestal de 1.200 metres quadrats.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 56 anys. Ho van fer a la Jonquera per uns fets que es remunten al 2 d'agost a 4:45 de la tarda, quan es va generar un incendi en una zona boscosa del Cap Ras. Els Mossos i els agents rurals van comprovar que les flames havien començat a prop d'una zona on hi havia una dona acampada i per això van iniciar una investigació conjunta. Finalment van determinar que l'incendi s'havia produït després que algú fes foc per coure menjar. A partir d'aquí van començar a treballar per saber la identitat de la persona que acampava a la zona.
0: Mor ofegat un home de 78 anys mentre es banyava a la platja gran de Palamós.
2: El telèfon d'emergència 112 va rebre l'avís ahir cap a 3:15 del matí, alertant que una persona es trobava malament mentre era a l'aigua i el van haver de treure i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. Segons va informar Protecció Civil, el sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra també van activar 3 dotacions i la comitiva judicial va fer aixecament del cadàver. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany.
0: Doncs moltes gràcies per la informació que ens arriba des de Girona. Pau Villafañe, una abraçada i un molt bon cap de setmana, company.
2: Bon cap de setmana.
0: Saludem ara tot seguit la Tina Forès des de Cugat. Tina, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Mira, amb una primera notícia que ens parla de tecnologia, la IA dispara la demanda de centres de dades i posa a prova la xarxa elèctrica.
4: El sector considera que Barcelona reuneix les condicions per consolidar-se com un dels principals hubs del sud d'Europa, però alerta que el principal obstacle per al seu desenvolupament és la disponibilitat d'energia. El catedràtic del Departament d'Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra, Vladimir Estivill, assegura que aquest nou escenari planteja un dilema moral, o sobirania digital, o impacte mediambiental.
5: Tens un dilema moral, un dilema ètic, de posem aquestes centres de dades, garantiem la sobirania d'aquestes dades, o ens quedem una miqueta enrere i amb risco vols posar la millor tecnologia que dona el millor servei, però hem de ser conscients que aquesta tecnologia té uns certs impactes ecològics.
4: Paral·lelament, entitats ecologistes avisen que l'elevat consum elèctric d'aquestes instal·lacions pot comprometre altres usos industrials i denuncien el risc d'una gentrificació energètica. Mentre aquest debat continua obert, el govern ha decidit apostar pels centres de dades com una infraestructura estratègica per al desenvolupament de la intel·ligència artificial i la sobirania digital, i ja ha identificat 26 projectes potencials per impulsar Catalunya.
0: Molt bé, per altra banda, també hem de lamentar un altre mort per ofegament, en aquest cas el d'una dona de 84 anys, ha passat en una piscina de Castelldefels.

0: Sí, exacte. Es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes. És a l'inici de la campanya de bany, que va començar el passat 15 de juny. L'avís al telèfon d'emergència 112 el van rebre a les 3 del migdia d'ahir per informar d'aquest incident. Malgrat les maniobres de reanimació, no es va poder fer res per salvar-li la vida. Des de l'inici de la campanya, una trentena de persones també han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
1: I una darrera notícia que ens du encara a fer balanç d'una manera doncs, sanitària de l'eclipsi, i és que prop de 450 urgències oftalmològiques han tingut lloc en 2 dies, tot coincidint, com dèiem, amb aquest episodi de l'eclipsi.
0: Gran part de les persones que van acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar, però tan sols van suposar entre un 2% i un 3% del total de l'activitat d'urgències hospitalàries. Alhora, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 115 trucades i 109 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi solar. 10 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies.
1: Tina Forés, des de Cugat Mèdia. Moltes, moltes gràcies i bon cap de setmana.
0: Igualment, Núria, que vagi bé.
1: I ara marxem cap a Terres de Ponent. Arnau Vilà, Emunt, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
1: Bon dia, no sé cap al Pirineu, eh?
2: Doncs no, no, surt aquest cap de setmana.
1: Sí? Mira, us dic el titular, diu: el Pirineu de Lleida frega el ple aquest mes d'agost, especialment durant aquestes 2 setmanes centrals. Suposo que busquem fresqueta. Com ho tenim, això?
2: Sí, perquè el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu superar els 48.000 visitants entre avui, divendres i diumenge, amb una ocupació hotelera d'entre el 90 i el 100%. Els càmpings i bungalows arriben al 95%, mentre que el turisme rural registra una mitjana del 85%, amb comarques com els Pallars, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Solsonès i l'Aran al complet. Les altes temperatures han disparat també les activitats d'aigua, amb més d'un 80% dels serveis de rafting, caiac, piragüisme i barranquisme ja contractats. La majoria de visitants són catalans, tot i que creix l'arribada de turistes francesos, belgues i neerlandesos.
1: Així estan les coses al Pirineu. Ara ens posem més seriosos per explicar-vos que la Policia Nacional ha detingut almenys 33 persones en un operatiu contra una presumpta xarxa de tràfic de persones amb finalitats laborals, tot plegat vinculat a la campanya de la fruita.
2: La majoria dels arrestos s'han fet en una central fructícola de Soses, al Segrià, on els agents haurien localitzat treballadors sense documentació que presumptament haurien treballat utilitzant la identitat d'altres persones. Els empleats haurien estat contractats a través de filials i empreses de treball temporal, i l'operació ara continua oberta i la brigada d'estrangeria investiga les persones que presumptament haurien reclutat els treballadors i n'haurien gestionat l'arribada a les empreses del sector.
1: També ens arriben els primers balanços sanitaris des de Lleida. Els serveis sanitaris han atès a Lleida més d'una vintena de persones per molèsties oculars després de l'eclipsi.
2: Sí, també tenim dades a la demarcació de Lleida, i en total 13 van acudir als serveis públics d'urgències, 5 d'elles a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i 8 als centres d'atenció primària. En cap dels casos, però, s'han detectat cremades de retina. Les afectacions principals han estat molèsties, sensació de coïssor o l'empitjorament de patologies oculars prèvies. També s'han atès 3 persones per lesions lleus, principalment per caigudes en el moment de l'eclipse.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Arnau Vilà, des d'Emunt. Moltíssimes gràcies, company, i bon cap de setmana.
2: A tu, Núria, igualment.
1: Una abraçada.
2: Adéu.
1: Vinga, va, que ara tornem cap a casa i ho fem amb el Pep Sunyer un dia més. Pep, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: Mira, si veniu a Tarragona ens veureu que ja tenim el programa oficial de les festes de Sant Magí, que de fet ja han arrencat i estan en marxa, i aquest cap de setmana serà potent. Acabem de passar les de Sant Roc, però encara tenim, no?, a nivell de titulars i del que parla la gent, aquella ressaca de l'eclipsi. Més de 27.000 persones, i si ara ens parlaven de repercussions oftalmològiques, aquí a Tarragona la repercussió més directa de l'eclipsi va ser el caos monumental, el caos ferroviari que vam tenir a l'estat de trens. Com ho tenim, el tema?
3: Doncs mira, d'entrada l'alcalde de Tarragona lamenta aquesta manca de previsió davant d'una imatge que diu contrasta molt amb el que es va viure aquí a la ciutat. Rubén Viñuales afirma que el que va passar a l'estació de Tarragona de Renfe va provocar una imatge que no és admissible. Exigeix explicacions i reclama una solució immediata al preu que sigui. Es fa seva, de fet, la petició de la plataforma Dignitat a les Vies. La seva portaveu, recordem, reclamava en aquest mateix programa un cop de puny sobre la taula per part dels alcaldes del territori. Per cert, que el sector turístic de Tarragona desconeix l'impacte de l'eclipsi en les reserves per on celebra la projecció. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona valora en positiu l'experiència que ha suposat un espectacle, diuen, gratuït pels clients i una eina de promoció i projecció pel territori. I al conjunt del territori, Núria, és notícia que l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant descarta tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer amb protons.
1: Això es va presentar ja, no?, el 2021, recordo?
3: Sí, sí, el 21, i preveia, de fet, una inversió important, de 134 milions d'euros que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des de l'any 1989.
1: Pare, que ja es nota que és divendres i anem espitosos i anem amb una mica de marge. Va, tornem a Tarragona, va, parlem de festes.
3: Doncs mira, festes, apunteu, Sant Roc encara continua, arrencava ahir, continua, el Cos del Bou, van començar ahir, s'allarguen fins diumenge, les festes de Ferran, Bona Vista i Sant Magí. De fet, els portants de l'aigua arriben diumenge, Núria, a les fonts de la Brufaganya.
1: A veure, això dels portants de l'aigua, perquè tu i jo ho sabem molt bé, però expliquem ràpidament a la gent, eh? Sant Magí té una ermita, el que diuen Sant Magí lluny.
3: Apunteu-se a la fonts de la Brufaganya.
1: I allà hi ha unes fonts i hi ha tot un seguit de gent que va amb carros i caminant i van, agafen aigua, cantis d'aigua i els baixen caminant, fan tot el camí.
3: Amb les portadores de l'aigua de Sant Magí, l'aigua miraculosa, eh?
1: És aigua miraculosa. I tal.
3: Diumenge fan missa a les fonts i l'endemà, doncs, a ben d'hora, a les 7 del matí, ja fan el primer tram del recorregut entre les fonts de la Brufaganya i faran nit a Bràfim, i l'endemà dimarts, 3:15 de matí, una part del recorregut, unes 120 persones, i arribaran, doncs, a Tarragona per fer l'entrada triomfal a la tarda de dimarts.
1: Doncs tu hi aniràs, no? Fer aquest recorregut d'anar a buscar l'aigua. El Pep està beneït per això, perquè cada any agafa l'aigua a la porta, es banya amb l'aigua, no? És una cosa així com molt beneïda. Doncs connectarem amb tu el dimarts quan esteu de camí. Sí, que és tota una experiència. Escolta, i a nivell musical, de festetes, que tenim?
3: Doncs mira, una bona recomanació per demà dissabte al Capsa Music Festival, que arriba al Camp de Mart, i amb Chloe Riembau, que és la guanyadora del Zona 9 d'última edició i que serà, de fet, l'encarregada d'obrir tot un seguit de concerts, eh? Camp de Mart dissabte.
1: L'Associació de Músics, que també participen molt activament a Lo Grande amb aquest festival al Camp de Mar. Perfecte, Pep Sunyer, moltíssimes gràcies.
3: Fins ara.
1: Tanquem ronda d'actualitat i entrem a la primera entrevista.
4: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Primera entrevista de la jornada ens la porta Ràdio Rubí i té molt a veure amb aquest cap de setmana, un cap de setmana de molta mobilitat, segona quinzena d'agost. Possiblement molts de vosaltres us desplaçareu per carretera, però es preveu que milers de persones ho facin d'aquesta setmana, o bé per tornar de vacances, bé per anar-hi, o bé per simplement fer una escapada de cap de setmana, doncs això, a mitjans d'agost. Volem saber com preparar el cotxe abans de sortir, què hem de tenir en compte per no tenir un ensurt, una mala experiència, doncs això, a mitja de la carretera, no? Especialment amb aquestes calors, que si se't para el cotxe allà al mig ja em diràs què fas. Saludem doncs la nostra companya, la Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: T'imagines que vas per carretera i se't queda clavat el cotxe per autopista?
1: Bueno, això li ha passat a molta gent, a mi m'ha passat.
0: A tu t'ha passat? I què? I era estiu i plena calor i tot plegat, o no?
1: Bueno, en el meu cas era una peça que va sortir de lloc i amb una mica de celo i habilitat.
0: En sèrio?
1: Ho vam solucionar.
0: Vale, primera recomanació, porteu sempre la cinta adhesiva al cotxe, no?
1: Bueno, però primer que parli el mecànic, que és l'especialista, i jo, perquè sóc una apanyada de la vida.
0: Vinga, preguntem-li doncs al convidat.
1: Sí, doncs avui tenim amb nosaltres a Juan Manuel Trancoso, el propietari de Taller Jomà. Bon dia, Juan Manuel.
2: Bon dia. Hola, bon dia.
1: Hola, explica'ns una mica. Hola. Arriba aquest cap de setmana d'agost i hi haurà molts desplaçaments. Què hauríem de revisar el cotxe abans de sortir?
2: Bueno, hi ha quatre punts molt importants. Un és l'aigua del motor, l'oli del motor, la roda, la pressió de l'aire. Això és una de les més importants de les peces que s'han de mirar.
1: I quins són els errors més habituals que cometem abans de fer un viatge llarg?
2: Pues això, de no revisar el cotxe. S'ha de portar al taller perquè facin una mica de posta a punt abans de sortir.
1: I
2: aquest tema, no?
1: Sí?
2: Els olis, els filtres, les rodes, les patilles de tren, tot això s'ha de portar amb molt de compte que estigui bé abans d'agafar el cotxe. Fer-lo portar amb un taller que t'ho mirin.
1: I què pot passar si no fem aquestes revisions? Quins problemes ens poden donar a la carretera?
2: Bueno, per exemple, les rodes, si estan en mal estat, es poden punxar, es poden explotar i quedar-te tirada i provocar un accident també, clar. Sí, la roda és una part molt important del cotxe. El freno i llavors el nivell d'oli, aigua, el llum, si has d'anar a la nit, procurar que estiguin bé, que no tinguem tant llum fosa, són parts molt importants del cotxe per revisar.
1: I ara també...
2: L'ideal és portar-lo amb un taller. L'ideal és portar-lo al taller de confiança i que t'ho mirin abans de sortir de viatge.
1: I ara trobem temperatures molt, molt altes i amb busos. El cotxe pateix més i les rodes, el fred, tot això?
2: Sí, sí, clar, i tant, i tant. Per exemple, aquestes calors que fan que pugi la temperatura i que el cotxe es fa si no té un adequat manteniment del que és el circuit d'aigua. Això és molt important, sí, amb aquesta calor. I les rodes també, és una part molt important de l'hora de viatjar, que estiguin bé de pressió d'aire i bé de desgast, que hi ha gent que van al cotxe i no miren les rodes i poden estar gastades i tindrà un problema, no? Sí, sí.
1: I així en resum, quins són els components que més hem de vigilar amb la calor? O sigui, quins són els que més són afectats per la calor?
2: Bueno, la calor no és un punt molt d'allò, però que abans de sortir de viatge, el que diem, portant-lo a un taller és el millor, un taller de confiança, un concessionari que et facin una mica de revisió. I, bueno, i també agafar i mirar la pressió de roda, obrir el capó, mirar l'aigua, mirar l'oli i els nivells que estiguin bé. És el més important.
0: De tota manera, intervinc, perquè clar, la pressió, o sigui, l'aigua, l'oli, tot això, doncs, en un pim-pam s'arregla, s'anivella i tal, però, per exemple, les rodes, o sigui, hem de ser una mica vius de no portar-lo el dia abans de marxar de vacances, ni tan sols dos dies abans. No? Això s'ha de fer en previsió, perquè si trobem algun problema, alguna peça que s'hagi de canviar, o les mateixes rodes, que estan excessivament desgastades, clar, això té un procés, això tard, de veritat. Fem tard o acostumem a fer-ho en previsió? Quina és la vostra experiència?
2: No, normalment la gent va a l'últim moment, eh?
0: Que sí.
2: El problema és això, que arriba la gent, que han de marxar i que li mirem el cotxe. Llavors és el que tu estàs dient. A vegades dius, hòstia, pues si tens un amortiguador que està malament o tens una d'allò i s'ha de demanar el recanvi, i triga.
0: I portar-lo,
2: si has de, una setmana o dues abans de sortir de viatge, fer la revisió. És l'ideal, eh?
0: Una setmana o dues,
2: no,
0: perquè...
2: No, l'últim dia.
0: I al final, si s'ha de canviar alguna peça que no està prou bé i tal, la gent que acostuma, i no tenen temps, què acostumen a fer? És que, clar, te pot tirar les vacances en l'aire. O igualment, mira, doncs, dius, tanca'm el capó i jo ja tiraré i a veure fins on arribo.
2: I tiro a l'aventura, no?
0: Sí. Això passa, no?
2: Sí, hi ha gent de tot. I tant, que passa, i tant. Hi ha gent que arriba, no, i has de canviar el pneumàtic, has de fer... Ja ho faré quan vingui i marxen, i clar, això per provocar un accident.
0: Perquè clar, a vegades
2: ens... Parlem de tot el color.
0: I a vegades passa això, que no només has de pensar en la teva seguretat, sinó també en no provocar un accident. De tota manera, ara per vacances, com que no agafem carretera moltes vegades i tenim més consciència de preparació, però de fet el cotxe s'ha de mantenir durant tot l'any, no? Cada quant s'hauria de revisar tots aquests paràmetres bàsics?
2: Vale, ja el cotxe et diu, normalment, quan fem una revisió, posem a zero els comptadors i quan ja marca la llumeta o la clau allà al comptador, ja t'està dient que has de fer la revisió. Vull dir, ja posem el comptador en zero i ja ell... Ja. Normalment són 10-15 mil quilòmetres els canvis d'oli i rodes no té previst un d'allò, és més que anar mirant-lo, les rodes, anar controlant.
0: Un consell molt important és que jo crec que tots hauríem de saber és quines eines hem de tenir bàsiques al maleter per poder parar el cop si tenim algun problema. Ara la Mariona, que és molt apanyada, jo portava cinta adhesiva, però jo crec que això és el de menys, eh? Quines eines hauríem de tenir, Mariona? Pren nota.
1: Prenc nota.
2: Jo soc partidari de quan tenim una avaria o alguna cosa, mirar de buscar un lloc que no fem nosa, d'aparcar el cotxe i trucar a la grua, trucar a l'assistència. És l'ideal, eh? Perquè a vegades és l'ideal, trucar a l'assistència i portar-lo al taller.
0: De fet, això avui dia...
2: Portar el triàngulo, la llum del Galibor i trucar a l'assistència. És el millor, eh?
0: De fet, amb els cotxes d'avui dia ja és així, no? Perquè abans sí que els cotxes tenien un punt més, més accessible, però és que avui dia està tot com molt blindat, no? I ja ha de ser un especialista qui s'ho miri. És de difícil accés, allò d'obrir el capó i veure el què, doncs poca cosa veuràs ja, no?
2: Correcto, correcto. Ara tot va així bé per ordenador, mirar la varia que fos, per poder mirar què és, i ara no és com abans. Ha canviat molt.
0: I quins apanyos podem fer? Hi ha algun consell per parar el cop, jo què sé, per si no podem parar o tenim a X metres un taller i intentem arribar-hi? Per exemple, solucions d'aquestes de MacGyver que dic jo sempre, que és, doncs, no sé, en vez del refrigerant, tirar aigua en el circuit. Això, invents, no n'hi ha cap, allò, per parar el cop, no?
2: No, jo a mi em truquen clients, escolta, que m'ha quedat tirat, que em surt el llum de l'oli, que em surt el llum de l'aigua, dic pareu, en un lloc que no feu nosa, poseu les senyals d'avaria, triàngulos, i truqueu la grua. És el millor perquè sí.
1: I t'anava a preguntar, si passa això, ens quedem tirats a la carretera i fa molta calor, hi ha gent que potser està seduïda per la idea de quedar-se dins del cotxe amb l'aire posat. Què hauríem de fer realment per evitar situacions de perill o empitjorar l'estat del cotxe?
2: És el que diem, mirar de buscar un lloc que el cotxe no faci nosa i marcar-lo bé, que els que venen no tinguin perill, tindre un accident. I de vegades busca una ombra o algo que podem estar-hi fins que arriba la grua, que no hi ha una altra.
1: Sí, no podem esperar dins del cotxe.
2: Els accidents... Sí, també. Però si té una avaria que està calenta o que li falta, doncs el cotxe s'ha de parar i posar-lo. Millor buscar una ombra, un lloc que estigui a prop del cotxe i que no no fem nosa.
0: I en un embús, ara m'heu fet pensar en aquestes situacions en què hi ha un embús, no? I estem parats molta estona, perquè el cotxe no pateixi.
2: És
0: complicat. Però perquè no pateixi, parem motor, el mantenim engegat? Què fem?
2: No, és que si et dona una avaria de d'excés de temperatura, de falta d'oli o alguna cosa, s'ha de mirar de parar el cotxe, perquè si no et carregues tot el motor. Llavors buscar el lloc més aviat que puguem deixar el cotxe estacionat o a la cuneta i senyalitzar-lo bé i trucar assistència.
1: I...
2: és el que s'ha de fer, perquè un altre no hi ha.
1: I si hem preparat el cotxe, estem a punt d'enfrontar un viatge, bueno, d'aquests fins a Madrid o fins a París, què és millor pel cotxe? Fer-lo tot seguit o anar fent parades freqüents?
2: Fer parada. Pel cotxe fas tu, per la persona. Fer parada. Dos, tres obretes de conduir, parar, fer un cafè, estirar els peus, deixar refredar una mica el cotxe i continuar. És l'ideal. Jo trobo una burrada aquesta gent que agafen el cotxe i fiquen 8 hores de viatge. Però... primer que agafes cansanci, que et podes fer un problema, i el cotxe tampoc cuida bé. L'ideal és fer dos treudetes i parar, fer un cafè, tirar peu, donar aigua, i de veritat retornar al viatge. Fa com vol, però jo penso que és el millor.
0: Hem estat parlant tota l'estona de cotxes, però hi ha altres vehicles que també entren en joc, que també entren a la carretera, bàsicament les motos, eh? Alguna consideració especial a tenir en compte pel que fa a les motos? I a mi em van dir una vegada, diu, els propietaris de motos acostumen a cuidar-les molt bé, acostumen a cuidar-les millor que els propietaris de cotxes, perquè, bueno, és una cosa com a més efectiva, la relació que tens amb una moto, diu, i no tenen tants problemes per això, perquè ja fan el manteniment durant tot l'any. Estaries d'acord?
2: Sí, clar. Bueno, jo el tema de motos no ho toquem, eh? Nosaltres ens dediquem només a la mercantil. Però sí, clar, la moto també és un vehicle que s'ha de portar al dia. I sí, el que tu dius, la gent que fa amb moto, el motero, segur en tindrà el dia de fer. Són gent més d'allò, més conscients amb la mecànica. Sí.
1: I ja per acabar, així, en resum, si només haguessis de donar tres consells per la gent que comença ara un viatge de carretera per celebrar, doncs, les vacances que els hi queden, quins tres consells així ràpids donaries?
2: Bueno, el primer li diria que portés el cotxe a revisar, de cara a mirar nivells o canviar olis i revisar. Revisada en general, rodes, motor, nivell, oli, pressió de rodes, mirar frenos, mirar llums, vull dir, fer una revisió general i ja està. El tema ja no pot anar tranquil.
0: Això serveix igualment, eh? Per ara m'he fet pensar per aquells cotxes que lloguem, cotxes de lloguer, anem a un lloc, no? Lloguem un cotxe per moure'ns, hi ha llocs en què pots confiar, hi ha llocs en què t'entreguen un cotxe que en principi, vist des de fora, dius, mare de Déu, què m'han donat aquí? També hauríem de mirar aquestes coses abans d'acceptar-lo? Hi ha algun consell de...
2: Bueno, no... el cotxe de lloguer és altra història, perquè si et quedes tirat has de tocar a la casa i ja s'espavilen. Normalment aquests cotxes també el fan revisar, eh? Per això, en comptes que el tenen de rent i miren ells, el fan portar a la revisió. Sí, suposo que estan bastant al dia aquest cotxe.
0: Important tenir el telèfon, el número del teu mecànic de confiança, Amat, trobo, no? El número de la grua.
2: I assistència.
0: L'assistència.
2: A la grua, correcte. Això que sembla que d'allò, però és molt important perquè et treuen d'un problema, de que estiguis tirat en un lloc i assistència et venen a recollir de seguida i et posen un cotxe de substitució i ja, vull dir que és el més important, eh?
1: Doncs... sí. Juan Manuel, doncs moltíssimes gràcies per respondre les nostres preguntes i fer del nostre estiu una mica més segur. I bueno, esperem que tothom que ho hagi escoltat els ajudi a tenir aquest quilometratge de cotxe de forma més còmoda i segura pel cotxe i per un mateix, no, Núria?
0: Sí, gràcies Juan Manuel Trancoso, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
2: A vosaltres.
0: Avui hem tingut un... moltes gràcies. Avui hem tingut un mecànic, per donar-los quatre consells a Mariona. Ja veus que més important que la cinta adhesiva és més aviat tenir el mòbil. Si tu tens el mòbil carregat i amb possibilitat de trucar i cobertura i possibilitat de trucar a l'assistència, ja està, no cal que et preocupis massa més.
1: Per la pròxima ja m'asseguraré de portar el mòbil amb tota la bateria.
0: Molt bé, i una ampolla d'aigua, perquè clar... hem parlat del cotxe, però nosaltres també ens hem de cuidar una miqueta si ens quedem enganxats a la carretera. Déu-n'hi-do. Mariona Jerez, moltíssimes gràcies, companya, des de Ràdio Rubí. Una abraçada.
1: Gràcies a tu, Núria. Adéu.
0: Adéu, adéu. I ara seguim endavant i vinga, és aquell moment en què fem autoreflexió, ens fustiguem una mica, i jo molt, la veritat, perquè ens n'adonarem de lo malament que tractem la llengua catalana. És un podcast que ens arriba des de la nova ràdio de Reus, que ens porten el David Fernández i la seva filòloga de confiança, l'Agnès. Tenen unes converses d'estiu molt, molt xules, però unes converses que ens fan envermellir, que ens fan adonar que a vegades no cuidem massa el nostre català. És moment de despertar la llengua.
3: Escolta, Agnès, a lo millor hauríem de començar a encendre el foc, que després se'ns farà tard i això de la barbacoa se'ns farà etern, eh?
4: David, jo començaria canviant una altra cosa.
3: Va, estic preparat. Què hem de canviar?
4: Aquest, a lo millor, en català, hauria de ser potser.
3: És veritat. Potser ja hauríem de començar, doncs.
4: Això mateix, així m'agrada.
3: Bueno, doncs vaig a buscar el carbó.
4: Ja hi som, David, ja hi som.
3: Ara què?
4: Recorda que aquest bueno no és correcte. Si ja has dit doncs, directament es pot eliminar i ja està.
3: Doncs vaig a buscar el carbó.
4: Perfecte, ara sí.
3: Per si acas, però, agafaré una altra bossa, eh?
4: Per si de cas, David.
3: No em deixes passar ni una, Agnès.
4: És que dius barbarismes a carretades, David.
3: I encara no hem començat a fer el foc, imagina't.
4: Però almenys...
3: Has dit almenys?
4: Sí, és clar. Com ho diries tu?
3: Per lo menys?
4: No, home, no.
3: Doncs mira, apunten una de nova, ja en porto quatre.
4: I això que la carn encara és a la nevera.
3: Què t'ha semblat la pel·lícula?
4: M'ha agradat molt.
3: A mi també.
4: Sobretot al final, no trobes?
3: No m'esperava aquell gir així, de repent.
4: De cop, David, de cop.
3: Ostres.
4: També pots dir de sobte, si vols.
3: Doncs de cop no m'ho esperava.
4: Molt bé.
3: A veure si encara acabaré parlant millor que tu, eh?
4: Ai, David, no corris tant.
3: Home, per lo menos ja no dic vale.
4: Això és veritat, però se t'ha escapat un per lo menos, que ha de ser com a mínim.
3: Ai, sí, però quasi que tampoc dic bueno, eh?
4: Ja t'ha sortit un quasi.
3: Aquest també està malament.
4: No, quasi és correcte. T'ho deia com a compliment.
3: Ah, molt bé, així m'agrada.
4: Però també tenim gairebé.
3: Veus? M'agrada quan no tot és blanc o negre.
4: La llengua és plena de matisos.
3: Doncs això encara la fa més interessant. A veure si aquest prestatge, i no estanteria, queda dret.
4: Segur que sí, David, però les dues són correctes.
3: Ah, sí? Tant prestatge com estanteria?
4: Sí, sí. Actualment les dues s'han donat com a correctes.
3: Doncs intentaré posar-ho bé, però si no queda bé, no importa.
4: No passa res. No sempre cal traduir literalment del castellà.
3: És que no importa, em surt molt. No és correcte?
4: Home, més que res és que no passa res, és ben nostre.
3: Doncs no passa res.
4: Això mateix.
3: A lo millor fins i tot quedarà recte.
4: Potser.
3: Ai.
4: Ja ho sabies.
3: Sí, però havia de provar si estaves atenta.
4: I jo havia de demostrar que sí.
3: Tingues cuidado que aquest gos es tira molt.
4: Ves en compte, David. Ai, ves en compte.
3: És veritat.
4: Tenir cuidado, les coses com siguin, ho diu molta gent.
3: Perquè la gent també parla molt malament. No només sóc jo, Agnès.
4: Exacte, però anar en compte és igual de fàcil, no creus?
3: I tant, ves en compte.
4: Ara sí.
3: Mira, ja sembla que em surti sol i tot. Agnès, ja fem tard. Quan tantes sortim, millor.
4: David, com més aviat, millor en tot cas.
3: Ja m'ha sonat una mica estrany, ja. Però sempre l'opció que em dones és més llarga.
4: Una mica.
3: Però també sona més natural.
4: Exactament.
3: A veure, com més aviat, millor.
4: Ja ho tens.
3: I si acabem aviat, potser encara podrem anar a veure l'ocàs.
4: L'aposta de sol, David, però també has dit potser.
3: I també està malament, potser, eh?
4: No, per això, que n'has dit una de malament, però d'altra banda també vas millorant.
3: Ja no dic a lo millor.
4: Exacte. Vas progressant.
3: Poc a poc.
4: Bé, poc a poc, poc a poc, no. Més aviat, a poc a poc. Però segur que això ja és important.
3: Fa estona que busco i no trobo les claus. Estic segur que eren damunt de la taula.
4: Segur, David?
3: Sí, si no les trobo m'agafarà un bon susto.
4: Un ensurt.
3: Ai, és veritat.
4: Els sustos els deixem pel castellà.
3: Doncs m'enduré un bon ensurt si no apareixen.
4: Has mirat més la jaqueta?
3: Ui, tenia raó. Eren aquí.
4: Ho veus?
3: Al final, l'únic ensurt ha estat el meu.
0: L'Agnès i el David amb aquestes converses d'estiu tan fresquetes per despertar el nostre català. El que fem ara és, abans de tancar l'hora, marxar cap a Arenys de Mar.
5: Ho has explicat molt bé, eh? Aquí...
0: Ara sí, presentem bé l'entrevista, i és que aquest cap de setmana serà un dels més intensos a Arenys de Mar. Al Maresme, el dia 16, és Sant Roc i allà s'hi celebra el Vot de Vila. Té tres actes molt destacats dins del calendari festiu. El primer, avui mateix, una cercavila nocturna amb gegants, que a més una cercavila que està d'aniversari. Ara ens ho explicaran millor, eh? Mira, ja de fet podem connectar perfectament amb el nostre company d'Arenys de Mar, amb l'Oriol. Oriol Colomer, sí, ets tu, no, Oriol? Explica. Bon dia.
5: Doncs sí, efectivament, sí. Núria, mira, ho has explicat molt bé, eh? Aquí, a Arenys de Mar, diguem-ne que hi ha tres actes molt destacats en aquestes festes de Sant Roc, que són aquest cap de setmana, avui mateix comencen, divendres, també dissabte i diumenge, i entre aquests tres actes, doncs, són la cercavila nocturna de gegants, també la commemoració de l'arribada de la pesta a Santa Maria d'Arenys, i la festa dels massips del dia 16, dia de Sant Roc. Doncs avui parlarem de la primera d'aquestes tres activitats, diguem-ne, tan importants en aquesta celebració del Sant Roc a Arenys de Mar, que és aquesta cercavila nocturna de gegants. Per això tenim aquí a l'estudi, aquí a Radio Arenys, amb nosaltres l'Oriol Colomer, que és un dels caps de colla de l'entitat. Oriol, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Bé, tenim avui mateix aquesta cercavila nocturna, i el primer que anem de dir és que estem d'aniversari, 30 anys, 3 dècades organitzant aquesta cercavila nocturna. Déu-n'hi-do, aviat és dit.
6: Sí, exacte, 30 anys. Mira, volia justament aclarir això, perquè ens hem trobat gent que deia és la trentena, però clar, realment no és la trentena, no?, perquè hi ha hagut el Covid pel mig.
5: Clar.
6: Però sí que fa exactament 30 anys. També hi havia gent que ens hem trobat que feien 30 anys els gegants. No, que quedi clar que és que fa 30 anys de la primera cercavila nocturna que es va fer a Quirenys.
5: Déu-n'hi-do, vau ser pioners amb aquesta modalitat, amb aquest format de cercaviles nocturnes. Ara, poc o molt, la majoria de municipis tenen un dia o altre que surten els gegants al carrer de nit amb xaranga, però això és una idea que, doncs, va sortir aquí, a Arenys.
6: Sí, no, clar, suposo que al final, no, és un acte que atrau molta gent, sobretot públic jove, que és el que normalment es busca, no, en temes de cultura popular, no, intenta atraure els joves, i clar, suposo que al veure que el format funciona, doncs al final tothom ho adapta evidentment a la seva manera i en el nivell que pot, però sí, la veritat és que sí, va començar aquí i sembla que funciona.
5: I tant. Situem una mica els nostres oients, gent que no sigui d'Arenys, que ens escolta. Què és aquesta cercavila nocturna de gegants? Si algú no l'ha vist mai, què és exactament aquesta cercavila de nit?
6: Doncs bé, bàsicament és això, no? El que dius, una cercavila que comença quan ja és fosc. Normalment les cercaviles es fan al matí o a la tarda. Llavors aquí el que fem és canviar alguns elements tradicionals per altres elements diferents, no?, que no es veuen normalment. Per exemple, el que és la música, de dia normalment sortim amb gralles, aquí sortim amb xarangues, no?, que fan més festa, és més animat. També es busca sobretot jugar amb temes d'il·luminació, aprofitant que és de nit, i també amb decoració, confeti, petards, tot tipus d'elements que, doncs, que al final ho fan més festiu, no?, del que seria una cercavila normal.
5: Sí, sí, sens dubte, tot això li dona aquest aire especial, eh? No és només sortir amb gegants de nit acompanyats d'una xaranga, sinó que això sí que hi ha moltes poblacions que ho fan, diguem-ne que tot aquest muntatge que hi ha darrere de crear decoració, de crear, doncs, ambientació, tirar confetis, és a dir, diferents elements. Hi ha molts municipis on es fan nocturnes que això no es fa, però aquí a Arenys sí, això és imprescindible.
6: Sí, exacte, és al final... No ens interessa només el fet de sortir de nit, sinó el fet de crear un ambient, una festa, no? I creiem que això ha calat molt entre la gent de Quirenys, i tothom s'ho espera, tothom busca això, i a més ens agrada molt muntar-ho. Per tant, creiem que el més especial no és el fet de sortir de nit, que també, sinó és el fet de tot aquest muntatge que fem.
5: Parlem d'aquest muntatge de cara a aquest any, Oriol, parlem d'aquesta nocturna que tindrem avui mateix, aquest vespre. una nocturna que hem llegit que va inspirada en l'art, en la pintura, en els pintors. Explica'ns-ho, això.
6: Sí, bueno, cada any es busca al final alguna temàtica, no? Ja que hem de fer decoració, hem de muntar coses, doncs almenys cinta que tingui algun sentit. I aquest any va sortir una mica algo, perquè al final busquem coses que es puguin entendre, no? I va sortir el tema dels colors. I veureu que cada tram del recorregut, no? Pues està decorat o està il·luminat amb un color específic. Per exemple, un carrer està de color verd, un carrer està d'un altre color, tant pel que fa la llum com les decoracions. I sí, és això que dius, no? Una mica la idea era buscar algú amb l'art, amb la pintura, però a l'hora de plasmar-ho, no, al final el que fa lo fàcil és això, els colors.
5: I tant, home, sens dubte, sí. pot ser espectacular aquest recorregut de diferents colors. Clar, imaginàvem els gegants com a pintors, com a artistes, no sé si portaran algun element decoratiu que els assimili a això, si es pot dir alguna cosa en aquest sentit, o tot això és secret i fins aquest vespre no ho veurem.
6: Mira, és de les poques coses que encara mantenim en secret.
5: Poques, eh?
6: Sí,
5: doncs
6: perquè
5: mantenim.
6: Ja...
5: Sí, perquè Déu-n'hi-do, imagino que tota aquesta feinada, que al final es van filtrant coses, no? Es van sabent, perquè Déu-n'hi-do, la feinada de muntar una cerca viva, no sé quant de temps us porta.
6: Clar, nosaltres comencem a quedar per organitzar-ho tot, temes més tècnics, no? De quins grups volem contractar, etcètera, doncs potser el gener ja, no? Per anar avançant feina. Però clar, evidentment són els últims dos mesos, sobretot dos mesos, que ens hem de quedar molt més sovint, no? Perquè ja fer temes més, jo que sé, tallers per muntar les decoracions, per concretar més què posem a cada tram, què posem, inclús a quins balcons van cada cosa, perquè clar, al final les nostres reunions últimament són anar fent el recorregut i anar dient, en aquest balcó hem de posar això, anem a veure qui viu aquí. I bàsicament consisteixen en això.
5: Clar, no, això és important, la col·laboració ciutadana, en el sentit d'això, de dir, mira, aquí ens agradaria posar això, confeti, globus, etcètera, hem de pujar en aquest balcó, necessites que la gent que viu en aquella casa doncs estigui predisposada a ajudar i a col·laborar.
6: No, totalment, vull dir, és que si no, no ho podríem fer tal com ho fem ara. Ara mateix depenem d'això, perquè no hi ha infraestructures físiques on podem nosaltres muntar coses. Necessitem les cases de la gent per realment poder tenir-hi accés i poder realitzar el que necessitem, no? Des de penjar llums, a tirar confeti, tirar pilotes, el que sigui. Sí.
5: I a més, unes cases que normalment no poden ser sempre les mateixes, perquè una de les coses que també canvieu és el recorregut, és el punt de sortida, els carrers per on es passa. Aquest any, sembla que sortiu des de la plaça de les Olles, explica'ns una mica com va tot plegat.
6: De fet, va bé ara aclarir-ho, perquè molta gent diu, ostres, on està la plaça de les Olles, no?
5: Sí, no, Google Maps, em sembla que l'hem fet saber més d'un per dir exactament a veure d'on surten...
6: És la plaça que queda al Rial Pau Costa, una mica més a prop més amunt del Bon Preu, diria que és.
5: Sí?
6: Doncs hi ha una petita plaça. La plaça en si és petita, però els carrers al voltant són amples i això ens permet doncs tenir un inici espaiat, perquè sempre sabem que s'acumula molta gent i creiem que allà és un bon lloc per sortir. Diríem que ja vam sortir fa bastants anys, ens van comentar.
5: Pot ser.
6: Però bueno, sortim d'allà, baixem pel Rial Pau Costa i girem pel carrer de la Perera. Que crec que realment per els que vulguin buscar de fora és el carrer de Bisbe Català, diria.
5: Sí,
6: perquè clar,
5: sí.
6: Els Aquirenys el coneixen diferent.
5: Sí, Aquirenys és el carrer de la Perera, sí, però oficialment Perera té aquest nom.
6: Llavors sortim a la Riera i pugem pel Rial Sa Clavella fins al carrer de Bonaire.
5: Sí.
6: Un cop al carrer Bonaire tornem a tirar avall cap al carrer Andreu Gurí fins a la Riera un altre cop i llavors tornem a pujar fins davant del mercat. També un altre cop un final ample,
5: sí,
6: perquè sembla que s'acumula molta gent, si es tiren petards, etc.
5: Que això també és una de les qüestions que heu anat incorporant en els darrers anys, eh? Aquesta combinació de no passar només per carrers estrets i petits, que va arribar un moment doncs, en què ja no s'hi cabia, potser als inicis, sí, evidentment, si hi ha menys gent, doncs pots anar passant per carrers estrets, que té Arenys, que en té molts, amb pujades, que sempre ho fan espectacular, però va arribar un moment en què calia fer aquesta combinació de no perdre l'essència, de passar en alguns moments també per carrers estrets i petits que donen aquesta màgia, però també un espai ample doncs, on sortir, on arribar, sobretot, i que la gent ho pugui veure com és la Riera sense cap gran aglomeració.
6: Sí, exacte. De fet, aquest any realment la majoria de carrers que no són la Riera o que no són l'inici al final sí que són una mica estrets, i a veure què tal, no? Perquè també està una mica així, però també és veritat que tots tenen carrers annexes que sempre va bé per si et vols posicionar, no? Dics, bueno, doncs veig al principi i després me'n vaig al carrer tal per veure com passen, no? En comptes d'anar-ho seguint tota l'estona, que potser pot ser agobiant, no? Per certes persones o per nens petits, per gent gran. També és un dels motius pels quals anunciem el recorregut, que fins fa 3 o 4 anys no ho feia. I era sorpresa.
7: Clar.
6: Però clar, llavors tothom s'acumulava allà i era anar seguint. En canvi, ara jo creiem que és més segur, sobretot perquè sí, amb la seguretat és més segur.
7: Si saps per on van, et pots planificar. O sigui, els estàs seguint i dius, ara massa gent. Surs per algun carrer d'aquests perpendiculars o així, que puguis agafar una cantonada i més tranquil. Et pots planificar, que això sempre és important. Sí. Doncs tindrem avui aquesta cerca vila nocturna de gegants, però que també, de fa uns anys, no és només aquesta cerca viva. Diguem-ne que tot plegat comença amb un sopar.
6: Exacte.
7: Això també és important, que ho hem de dir. Uh-huh. Com anirà això?
6: Doncs com cada any fem una botifarrada, bueno, com cada any des que ho hem començat, que fa 3 anys, diria, l'organitzem juntament amb el Casal Norai. Aquí estem molt agraïts que ens ajudin, la veritat, perquè nosaltres, la Colla Gegantina, no podem organitzar-ho tot nosaltres sols. Llavors, el sopar es farà al pàrquing que hi ha al costat de l'antic escorxador, que és just allà a l'inici. Uh-huh. Doncs allà hi haurà la barra per poder intercanviar el tiquet o per agafar el menjar. I just allà davant del carrer hi haurà unes taules. Llavors, aquest any hem incorporat la venda online, que creiem que és més fàcil, no?, per la gent que ve de fora, sobretot, perquè hi ha molta gent que ve de fora, o per no haver d'anar a un lloc concret, perquè si estem de vacances, el que sigui.
0: Doncs, Déu-n'hi-do, no sé per què totes les entrevistes han d'acabar parlant de menjar, que a mi a les 10 del matí ja m'agafa com a moltes ganes. Moltíssimes gràcies, doncs, per aquesta entrevista sobre les festes de Sant Roc a Arenys de Mar, especialment sobre aquesta primera cita que tenim avui, que és la cursa amb participació gegantera, la cursa nocturna dels gegants d'Arenys de Mar. Gràcies, company Oriol Colomer, de Ràdio Arenys. Una abraçada forta i bon cap de setmana. Segur que tindran molt bon cap de setmana a Arenys, perquè estan de festa major, com a totes les altres poblacions que s'esteu escoltant i que també, d'una manera o altra, la feu grossa. És que, clar, demà és dia 15. És que és una data molt, molt, molt significativa i molt important al calendari festiu català. Nosaltres ho deixem aquí. De moment tanquem la primera hora de l'Obert per vacances, però a partir de les 10:03, més continguts.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Una cigarreta o un bosc.

0: Cardedeu. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro, provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carril tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, volíem dir, en sentit Girona, que també provoca retencions en aquest punt. A banda, també a Barcelona, la B20, les obres provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat, amb també un carril tallat, i a la 2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió amb només un carril obert. I a banda, pel que fa al servei ferroviari, Renfe informa que a causa d'una incidència tècnica, els monitors de les estacions poden no mostrar la informació actualitzada correctament. Es recomana consultar els panells laterals i frontals dels trens per tal de verificar la destinació i la informació del servei. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu començarà avui i conviurà amb els trens, amb els autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Junquesa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I la Generalitat ha confirmat 4 nous casos positius de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei i 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins al 379 senglars. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I una dona de 84 anys va morir ahir dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. També al matí, un altre home de 78 anys perdia la vida mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Des de l'inici de la campanya, 19 persones han perdut la vida a les platges catalanes, 11 en piscines i una trentena de persones han resultat ferides també per ofegament en piscines catalanes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Doncs sembla més aviat rock balcànic que música balcànica, eh? Aquesta combinació, almenys amb aquest tema que ens ofereixen els doctor Prats. Música festiva, en tot cas, que ens trien des de Ràdio Televisió Cardedeu per il·lustrar el tema del dia. Aina Barbany, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Nyami, nyami. Ara et vindria bé, eh? Ja he fet el cafè amb llet, això ja està cobert, ja ho tenim fet. Però ara sí. Un gotet, no?, de gaspatxo, salmorejo. Bé, tu, Aina, ja ens vas dir ahir que vas confessar que no. Ni una cosa ni l'altra.
1: No, a mi... No m'agrada gaire.
0: Però per la tomaca o què?
1: Mira, no, no sé, saps? És que crec que tinc una mica de trauma, perquè quan era petita a casa meva... sempre
0: vas caure
1: feien...
0: dintre d'un pot de gazpacho, com
1: sí, sempre era com el got de gazpacho que... Ostres. Us l'heu de veure, no? I a mi no m'agradava gens i pues ara encara li tinc més coseta.
0: Home,
1: no sé.
0: Li vau fer avorrir a l'Aina, pobra.
1: Sí,
0: li vau fer
1: sí,
0: avorrir.
1: Sí.
0: I ara quan vols menjar una cosa fresqueta així d'estiu, pim-pam, beguda, què fas?
1: Mm. Mira, doncs la veritat és que el que més m'agrada és aigua freda. O sigui...
0: I ja.
1: Sí, sí, sí. I si no, de menjar, doncs mira, un bon gelat, mai diré
0: mira,
1: que no.
0: Mira, digue-li tonta, molt bé, molt bé. Jo gazpacho no, jo directament al gelat. Perfecte. Ah,
1: exacte, me'n vaig als postres directament i ja
0: molt
1: està.
0: Molt bé, bueno, que també hi ha gelat de tomaca, eh?
1: Ah, també? Què mira, dius ara?
0: I tant, gelat de tomaca. Home, ostres. No és dels típics que s'acostumen a posar amb el, no, amb el cono i o la, no és dels
1: la típics tarrina.
0: Que la tarrina, però sí. Que s'acostuma a fer per acompanyar plats. Plats salats. Sí, sí, sí.
1: Doncs no ho sabia, mira,
0: si ens ho voleu recomanar. Escolta, i què diuen els oients? A veure, gazpacho salmorejo, que bàsicament canvia la textura, no? O sigui, algun ingredient deu canviar, però la textura no, que el salmorejo és com a més...
1: Més dens.
0: Més dens, ara ho has dit.
1: Sí. Sí, sí, sí, és així.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, Núria, de moment tenim a la Júlia, no sé si recordes l'altre dia, bueno, de fet ahir, la Júlia i en Marc.
0: Ah, aquella parella que no estaven d'acord en res.
1: Doncs, exacte, doncs avui només tenim a la Júlia, perquè en Marc doncs, no sé on és, però bueno, ens ha enviat un àudio, així que l'escoltem, si et sembla.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, Júlia.
2: Jo, entre gazpacho i salmorejo, sincerament em quedo amb el salmorejo perquè és com un àpat més complet, però en canvi és més habitual al meu dia a dia el gazpacho. I és que a casa meva sempre hem fet molt de gazpacho. De fet, la meva iaia explica que quan era petita el detestava perquè com que no hi havia mini pimer, la seva àvia ho feia amb un bol i com si fos un morter i quedava molt, molt grumós. Llavors, a casa meva sempre hem begut moltíssim gazpacho i jo en bec molt, però m'agrada més el salmorejo. I això és la meva opinió.
0: Bé. Pues gràcies, Júlia, molt bé, molt bé.
1: Quina clar. Feina de la seva àvia.
0: Sí, sí. Mira, per el que veig, el gazpacho porta alguna verdura més. Per exemple, porta cogombra i pebrot. Cogombra i pebrot, que el salmorejo no, però el salmorejo porta pa. Que és allò que deia que potser li dona aquella densitat, no?
1: Sí, és possible que sigui això. Mm-hmm. Sí, sí, sí.
0: Què més, què més? La Júlia ho tenia clar, però ella diu, bueno, més d'una cosa que de l'altra, una cosa és el que menjo i l'altra el que m'agrada més, no? Molt bé.
1: Ah, exacte, sí. Tenim també l'Eric i la Natàlia de Tarragona, que ens diuen el següent.
3: Hola, sóc l'Eric Granado de Tarragona.
0: Hola, Eric.
3: A mi m'agrada molt el gazpacho, a mi m'agrada un munt. Molt, que està molt bo, que és un dels meus menjars preferits, bueno, beguda per mi, i però el del iaio, que ja és una mica menjar, que el menjo amb ou dur, està molt més bo que el comprat que tinc, vale? Adeu.
0: Adeu, Eric.
4: Jo sóc la Natàlia Segura i jo estic d'acord amb l'Eric. El gazpacho porta molt més verdures, hortalisses, porta pa, porta tomàquet, porta pebrot, porta cogombre.
1: Ah, mira.
4: El salmorejo és tomàquet amb pa triturà. Això no té cap gràcia. Vinga, bon estiu.
1: Bon estiu.
4: Gràcies.
0: Mira, aquí ja apuntem coses, eh? Que el gazpacho, jo no sé si amb el salmorejo també es fa, però hi ha el gazpacho que normalment es posa amb dauets de verdures, no?
1: Sí.
0: I amb ou dur, deia l'Eric. Ah. Mola molt. Doncs,
1: sí, sí, mira, sí, veus, un altre ingredient.
0: En un sol plat ja ho tens tot una mica, ja tens tot el dinar fet i entra ràpid.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Què més, què més?
1: Tenim la Martina de Puigcerdà que ens diu això.
5: Bon dia, jo prefereixo el gazpacho. Al final crec que la textura és una cosa que li dono molta importància al que és l'alimentació, als productes, i el gazpacho ho trobo més líquid, més fresc, i el salmorejo sí que és veritat que ho trobo més dens i hi ha una textura més més semblant a el que és una crema, un puré, i personalment a mi aquestes textures no m'acaben de fer el pes.
1: Bueno,
0: bé, una qüestió de textura, això està clar. Sí que és veritat que el gazpacho no, te'l pots tant posar en plat com beure-te'l amb un got. I sí, el salmorejo és més de cullera.
1: Exacte, mira, el gazpacho me'l posaven en un got.
0: Ai, pobra, tens un trauma. Amb canyeta o sense canyeta?
1: Sense canyeta, no, home, com no. Si fos aigua, però sense ser aigua.
0: Has de treure't els traumes, eh? Jo et convido sí. Que quan acabis programa ho provis una miqueta.
1: Potser sí, potser li he de donar una altra oportunitat. He de dir, Núria, que sí. Jo pensava... Hi ha coses no, que agraden molt a la gent, com ara la horchata...
0: Ai, tant.
1: I aquestes coses, sí. Jo no sóc gens fan. Mira, tira una altra cosa, no sóc gens fan de la sopa.
0: I ara...
1: Vale? I la gent em mira molt malament quan dic que no m'agrada la sopa.
0: Està bé perquè t'està servint de teràpia. A l'Obert per Vacances, Aina, te n'estàs adonant sí. De coses... Sí. que no és exacte. Normal, que no és normal. No t'agrada sí. La sopa a l'hivern? Bueno, ni a l'estiu
1: no,
0: és difícil,
1: ni a l'estiu,
0: però...
1: o sigui, no m'agrada la sopa en general. I la gent em mira molt malament. I podria ser el cas de... Ara, no? El del gazpacho o el salmorejo, que tampoc m'agrada. Però llavors rebem àudios com el de la Dolors d'Arbúcies i ja em sento una mica millor.
6: Vinga. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni el gazpacho ni el salmorejo. El gazpacho un dia el vaig provar i el vinagre i la combinació, no. I el salmorejo tampoc. Ho sento moltíssim, però no m'agrada ni l'un ni l'altre.
0: No ho sentis.
1: Dolors, jo t'entenc.
0: No passa res. De tota manera, no teniu problema en menjar una tomaca amanida, no? Una tomaca
1: no,
0: talladeta,
1: si és
0: amanida,
1: que
0: dolceta.
1: És més bé al contrari. M'encanta el tomàquet, veus? Però doncs ja el gazpacho i el salmorejo és com que se'n fan una mica de bola. No,
0: també
1: no
0: us dic una cosa, ara dèiem el vinagre i tal. Clar, la gràcia de facis gazpacho o salmorejo, la gràcia és que hi ha d'haver tomàquet, sí o sí, i a partir d'aquí tu poses el que tinguis i el que vulguis.
1: Clar.
0: Que dius, tinc sí. Cogombres, vinga, saco, que no tinc pebrot, és igual. Clar. Que només tinc verd, vale, només vermell, bé...
1: Sí, mira. Sí, sí, vas fent,
0: passa
1: vas
0: el
1: fent
0: que tens.
1: I ja està. Sí, sí.
0: Sí, és així. Doncs bé, l'important és el tomàquet, però ha de ser bo, no? Ha
1: clar.
0: De ser dolç, ha de ser sucós.
1: Ha de ser un tomàquet com Déu mana, i tant.
0: I després sembla que perquè no et queden aquells grumolls típics de la pell i tot plegat, s'ha de passar per un colador xino, que diuen, un d'aquells finets.
1: Sí.
0: Té feina, sí, sí, eh? Sí. No és tan fàcil fer gazpacho a casa.
1: És complicat.
0: Tu recordes
1: complicat.
0: La teva àvia si li quedava la cuina tota amb esquitxos de tomàquet? Te'n recordes d'això? No.
1: La veritat és que no ho recordo, però sí que ha de ser complicat, eh?
0: Més que complicat, brut, no? Després vas
1: sí.
0: A netejar tot, però bueno.
1: Sí, és el dolent de la cuina, no? A mi m'agrada molt cuinar, però el que ve després, que és netejar-ho tot, ja fa una mica més demanda.
0: Jo crec que aquí no hi hauria discussió, no? Caldria que féssim una enquesta perquè tothom diria el mateix, m'assembla a mi.
1: Em sembla que
0: molt
1: sí.
0: Bé. Tenim alguna comentari més? Ai, no,
1: mira,
0: ho deixem
1: tenim
0: aquí.
1: Digues. Un últim sí. De la Inés, que ens diu això.
7: Bon dia. Jo prefereixo gazpacho en comptes de salmorejo. No em desagrada el salmorejo, sí que és veritat que potser pues, estic molt més acostumada al gazpacho perquè bàsicament a casa és el que s'ha pres sempre o el que sempre s'ha comprat. I sí que és veritat que també pues, el gazpacho, no sé, sempre ho he relacionat més com...

0: Crec que la base són les ametlles. Les ametlles crues, i això li dona aquest puntet blanc i tal.
1: Bé, de totes maneres, a veure, que encara poden seguir enviant àudios i si tenim temps al final del programa, doncs els posem.
0: Doncs vinga, a partir d'ara és de l'ajo blanco. Em falta algun input, alguna valoració d'aquest menjar també fresquet de cara a l'estiu.
1: I tant.
0: Molt bé. Aina, tornem a connectar encara que sigui ràpidament abans de tancar programa, abans de les 11, d'acord?
1: Perfecte, Núria, fins ara.
0: Una abraçada. Bé, Aina, no sé si encara hi ets, però també el repte seria si ara mateix, vas, agafes un bric de gaspatxo, no et dic que el facis tu, que això és més difícil, que no tenim temps, però i el proves i abans de les 11 ens dius què tal, si t'has sentat bé o no.
1: És complicat,
0: Ai, tens por de no tenir programa.
1: Em vindria més de gust un segon cafè.
0: Vinga, va, doncs també. Gràcies, bonica, fins ara.
1: Fins ara, una abraçada.
0: Dèiem que feu el que feu, les barreges que feu, sigui gaspatxo, sigui salmorejo, el tomàquet és imprescindible. És que és el kit de la qüestió. Si és un tomàquet d'aquells madurs, dolcets, sucosos, a més que us dona com a molt de líquid, no? Després hi podeu posar fins i tot, que d'això no n'hem parlat i també ens ho podeu dir, hi ha gent que fa sopa de meló, hi ha gent que al gaspatxo li posa síndria també perquè li acaba d'arrodonir el vermell i li dona una frescor encara més aiquosa, però vaja, si teniu un bon tomàquet, poca cosa més necessiteu. I on tenen molt, molt bon tomàquet és a Collserola. Allà es conrea el tomàquet mandó. Però això ens ho explica millor el Pau Vázquez, el company de Cugat Media.
2: Doncs és un miracle. O sigui, fins ara no havíem trobat cap cultiu que la gent apreciés tant, diguéssim, ja que amb la globalitat de fruita i verdura que arriba de tot el món, doncs costa distingir-se i fer algo únic com s'ha fet.
3: Un miracle. Així defineix Pol Domènech el que ha passat amb el tomàquet mandó. Ell és productor de Can Domènech, una finca de Collserola, on fa anys que intenten mantenir viva l'activitat agrícola. I no és habitual que un tomàquet es converteixi en un símbol local. Però el mandó ho ha aconseguit. Té una fira pròpia, ha entrat a les cartes dels restaurants i cada vegada és més conegut entre els consumidors de Sant Cugat.
2: Crec que el 2008 vam començar a fer proves. I des de llavors, doncs, cada any una mica més.
3: El mandó és una varietat tradicional de Collserola. El nom prové de la masia de Can Mandó, on se'n van conservar les llavors durant generacions. És un tomàquet gros, carnós, de pell fina i d'un color entre vermell i ataronjat. Recuperar la llavor, però, només era el primer pas. Calia comprovar si es podia cultivar de manera estable i, sobretot, si podia donar una sortida econòmica a la pagesia.
2: És un gust de tomàquet d'abans, no? I la gràcia de produir-lo aquí a Collserola és que el collim al matí i a la tarda es consumeix, no? Llavors partim d'una genètica antiga amb una part de gust molt bona i sumat a que no passa per càmera. Llavors això fa que al final sigui molt bo quan arriba el client.
3: Del camp al plat en qüestió d'hores. Aquesta és una de les claus. La pell fina fa que sigui un tomàquet delicat, poc amic de les cambres frigorífiques i dels viatges llargs. Això, que pot semblar una feblesa comercial, és també el seu principal valor. Es pot collir madur i consumir molt a prop d'on ha crescut. Però arribar fins aquí ha requerit anys de proves, cultius que no han funcionat, inversió i molta perseverança.
2: La clau són moltes, eh? És haver estat 15 anys buscant tots els cultius i amb molts que s'han perdut pel camí, però aquest ha aguantat. I també agricultura de muntanya, agricultura professional, i hi ha molt esforç al darrere que ara està començant a donar resultats.
3: Recuperar una varietat i conservar-ne la llavor és una cosa. Convertir-la en un producte viable és més difícil. S'ha de produir en prou quantitat, cal trobar punts de venda i restaurants, i hi ha d'haver consumidors disposats a escollir-la davant de tomàquets més barats o fàcils de trobar. Íñigo Jauge, de Rabassaires, explica que durant anys molts pagesos no ho veien clar.
4: sí que és cert que durant molt de temps molts pagesos eren reacis, perquè és un tomàquet que no és ni productiu, té un preu molt elevat, és difícil de comercialitzar. El món del tomàquet és un món molt ampli, a l'estiu hi ha tomàquet de

0: tots els colors i de tots els tipus i de tot arreu del país. Però jo crec que la fermesa, una mica la perseverança, ha fet que sigui un fet. I ara el tomàquet mandó, com a mínim a nivell local, a aquesta part de Sant Cugat i del Vallès, és un fet.
1: El mandó competeix en un mercat que acostuma a premiar l'abundància, la resistència i la facilitat de transport. Ell ofereix gairebé el contrari: menys rendiment, una temporada curta i molta delicadesa. Per això la diferència no la marca només el gust, sinó tot el que hi ha al darrere. El projecte ha crescut perquè productors, administracions, restauradors i consumidors han començat a treballar en la mateixa direcció.
0: O sigui, jo crec que la clau una és l'aposta de la pagesia pel tomàquet. És a dir, que la pagesia s'hagi associat, s'hagi unit i cregui en que hi ha un producte que és clau, que és estrella, que es pot conrear i que pot apropar a la ciutadania, i apostin pel mandó. Això crec que és clau. I després és clau també que l'administració, en aquest cas l'Ajuntament de Sant Cugat, també el Parc de Collserola, el Consorci, apostin per apropar aquest producte que uneix a la pagesia als ciutadans del municipi.
1: La història del mandó també serveix per reconnectar Sant Cugat amb el seu passat agrícola. Abans de convertir-se en una ciutat residencial, universitària i empresarial, bona part del municipi vivia de la terra. Encara en queden masies, camps, vinyes i projectes que intenten fer viable la pagesia, a tocar d'una de les zones més urbanitzades del país. Bernat Picornell, tinent d'Alcaldia de Comerç i Dinamització de la Ciutat, ho planteja també com una recuperació de la memòria local.
2: Pot semblar que el tomàquet mandó sigui només un tomàquet que et menges, que compres, que menges i ja està, no? I el projecte del tomàquet mandó va molt més enllà. Va molt més enllà en diferents sentits. Primer, en el sentit històric de Sant Cugat, no? Tornar a reviure, no?, aquells anys en què Sant Cugat ens dedicàvem a la pagesia, i ho feien molts veïns i veïnes de la ciutat. I per tant, des de la perspectiva històrica, és una bona notícia que això funcioni i funcioni molt bé.
1: Però recuperar camps no és només una qüestió de memòria. Una terra treballada crea espais oberts dins el bosc i ajuda a trencar la continuïtat de la massa forestal. No substitueix la gestió forestal ni les franges de protecció, però contribueix a formar un paisatge més divers i més resistent davant dels incendis.
2: També per una qüestió mediambiental. En algun context d'emergència climàtica, d'incendis, d'aquesta por que tenim d'un gran incendi forestal a Collserola, tenir cada cop més explotacions agràries que treballin la terra és fonamental. Aquests dies ho estem veient amb molts incendis, no?, que els bombers demanen als pagesos que hi obrin els camps. No? Nosaltres estem convençuts que quantes més explotacions agràries hi hagi a Sant Cugat, millor ens aniran, més protegits estarem des de la ciutat.
1: L'èxit ja es pot mesurar en quilos. Aquesta temporada els productors preveuen arribar a unes 8 tones de mandó sempre que el temps respecti la collita. I durant l'estiu, prop d'una vintena de restaurants de Sant Cugat l'han incorporat als seus plats. Per a Linino Jauji, comprar-ne no és només triar una varietat de tomàquet, és decidir quin paisatge i quin model de producció es vol sostenir.
0: I després, compromís per part de la ciutadania, és a dir, la ciutadania saber que quan vas a una botiga i tens al davant diferents tomàquets o diferents orígens i hi ha el mandó, entendre que el valor del mandó va molt més enllà d'un tomàquet, és un tomàquet, però és territori, és proximitat, és prevenció d'incendis, és Collserola, és casa, i jo crec que això és un valor que no té preu, evidentment, però és que, a més, estàs pagant per un producte que té una qualitat excepcional.
1: I si tot això acaba al plat, la pregunta és inevitable. Com ens hem de menjar un mandó? El cuiner Manel Guirado defensa que amb un producte així no cal complicar-se gaire.
3: D'entrada és un tomàquet, jo us diria, molt de menjar cru, diguem-ne, amanit. És molt carnós, és molt, alhora, suau, diguem-ne. Vull dir, és dolç, és aromàtic, però no és agressiu. Amb la qual cosa, d'entrada, us diria, simplement amanit, amb una mica de sal, un bon oli i una mica d'alfàbrega, tallat a trossos mal tallat, o si voleu, a làmines fines, estil carpaccio, com us doni la gana.
1: i si és massa madur, per tallar-lo encara pot acabar en un gazpacho o un salmorejo. En tots els casos, la pell fina que en dificulta el transport és la mateixa que permet que maduri a la planta i arribi a taula en el seu millor moment.
3: Clar, mira, aquí l'Iñigo explicava que el hàndicap que té és que és un tomàquet que viatja malament, perquè en seguida, al tenir la pell molt fina, es podreix, però per mi és un valor positiu. És a dir, el fet de que no pugui viatjar permet que és un tomàquet que maduri a la planta, això sempre és molt millor que si madura fora de la planta, amb la qual cosa estem consumint un producte de proximitat, tot allò que implica, però que a més sempre serà més bo que qualsevol tomàquet de característiques similars, però que vingui de molts quilòmetres, que per força s'ha hagut de collir una mica abans.
1: El 6 de setembre el Mandó tornarà a ser protagonista a la 5a Fira i Mercat Agrícola de Collserola, a la plaça de Barcelona de Sant Cugat. Però la seva història no s'explica només en una fira. Comença amb una llavor conservada durant generacions. Continua amb més de 15 anys de proves i necessita pagesos, cuiners i consumidors per mantenir-se viva. Potser el miracle de què parlava el Pol no és tan misteriós. És un tomàquet collit al matí que al vespre encara té gust de casa.
4: Imagina't si és fàcil i si és difícil de trobar això avui en dia. Una petita joia que surt de la terra de Collserola. Moltíssimes gràcies, Pau Vázquez, company de Cugat Mèdia, per aquest reportatge que ens ha fet venir gana i també, mira, una mica de llàgrimes als ulls perquè trobo que és entranyable, no?, un producte de l'horta que ens vincula tant a la terra. Vinga, seguim endavant. A mi em ve de gust ara, com sempre, amb aquesta hora, avui una miqueta més tard, marxar a premiar.

0: fotografies, de documents, d'històries que ens ajuden a entendre el passat d'aquesta població de Premià de Mar. Avui ens acostem a la feina que fa l'Arxiu Municipal i una de les persones que fa més anys que en té cura. Ara ens la presenta el Manel Ferrer, de Premià Mèdia. Manel, bon dia.
1: Bon dia, com estàs? Doncs sí, sí, una persona que en té moltíssima cura des de fa molts anys i, a més, Núria, estem gairebé porta a porta amb la ràdio, amb l'Arxiu Municipal.
0: Ostres,
1: i avui
0: veïns.
1: Havíem de fer aquesta parada. Som veïns de porta. I avui us volem presentar l'Àngels Costa, ella és l'arxivera municipal de Premià de Mar i amb ella ens repassarem una mica què fa un arxiu, què fa una arxivera i també doncs, com ha estat el seu pas dins d'aquest arxiu, perquè en uns mesos, l'Àngels, bon dia Àngels, com estàs?
2: Molt bon dia.
1: Tens previst jubilar-te, per tant, ja com la llum al final del camí aquest laboral, eh?
2: Sí, encara queden uns mesos, però, bueno, queda a partir un any una mica menys.
1: Escolta, anem al principi de tot. Com arribes tu a l'arxiu de Premià de Mar? Perquè ja fa molts anys aquesta relació que tens amb l'arxiu de Premià de Mar. Com va començar tot plegat?
2: Doncs és una relació que va començar l'any 2003, al febrer. Jo no havia vingut mai a Premià, només hi passava amb el tren, perquè sóc de la comarca i sabia que hi havia aquest poble. Però bé, vaig veure una convocatòria al DOC i bé, m'hi vaig presentar.
1: Molt bé, i d'aquell dia fins al dia d'avui, quina valoració em fas de totes les coses que heu fet, perquè després en parlarem, l'arxiu ha canviat també de lloc, però quina valoració em fas de tota aquesta trajectòria des de l'any 2003?
2: Doncs que com a arxivera podríem dir que he fet de tot. Tot el que es pot trobar un arxiver en la seva trajectòria com a professional, crec que m'ha tocat fer tot. I encara veig que encara en queda alguna cosa i estic descobrint noves maneres de fer, però bé, crec que he passat per tot, per tot.
1: Perquè ara molta gent ens estarà escoltant i dirà, escolta, què fa un arxiu o què fa una arxivera doncs en un lloc com aquest a Premià de Mar? Explica'ns una mica quines són les funcions o què hi pot trobar la gent a un arxiu com aquest.
2: Bé, doncs en principi l'arxivera el que fa amb un ajuntament com Premià de Mar, que té cap a 30.000 habitants ja, el que fa en principi és, com t'ho diria, gestionar els documents, tot el cicle de vida dels documents, des de que s'ingressen a l'arxiu en qualsevol suport i en qualsevol format. Tots els documents que genera l'Ajuntament, tots, és a dir, els arxius administratius, van a parar a l'arxiu municipal. I aquesta és la funció principal. Diguem-ne que seria gestionar tot aquest volum, tots aquests documents que neixen, que es creen en el registre i a les oficines municipals, fins que es tanquen els procediments administratius i els registres, i ningú sap on van els documents, van a l'arxiu.
1: I van a l'arxiu, eh? Sí. Escolta'm, amb això que ens explicaves, i abans estàvem parlant fora de micro, teniu comptats quants arxius actualment o quants documents teniu ara mateix en aquest espai?
2: Doncs en aquest espai no sabem exactament la quantitat, però 8.000 i pico de caixes segur. N'hi caben més de 10.000. Encara ens queda una mica d'espai, però bé, degut a les circumstàncies que ens hem trobat pel canvi d'edifici, doncs, i les noves infraestructures, doncs bé, ens hem vist obligats a deixar uns espais lliures per poder seleccionar per insuficiències d'àrees de treball, etc., i de recursos. Documentació que no podem absorbir ara mateix, que necessitem espai d'emmagatzematge per poder ingressar adequadament o bé seleccionar o avaluar i tractar adequadament aquesta documentació per a ser ingressada o bé eliminada. Això és un dels problemes que tenim ara actualment, que en som plenament conscients, i des de que estem aquí a l'arxiu nou, diguem-ho així, estic parlant des del juny o juliol del 2023, estem treballant en aquesta direcció per absorbir, no?, tot aquest volum documental que la majoria, jo crec que cap, s'ha de conservar permanentment, però que ja expressament ja no vam traslladar aquí per la insuficiència d'instal·lacions. És a dir, llavors tenim aquest problema d'infraestructures, però crec que amb l'Ajuntament, nosaltres com a arxiu estem treballant en aquesta direcció. Hem traslladat molta documentació que ja no s'ha ingressat físicament, sinó que ja s'ha passat a l'eliminació o se n'ha conservat una part, és a dir, fem la tria i eliminació dels documents, i per tant el mostreig dels documents que ens interessa complementar perquè l'arxiu no perdi la informació bàsica i essencial. I bé, això és el que estem fent. Encara ens queda molta cosa per fer i tenim ara, doncs, que estem en contacte amb la secretària general, que és la meva cap, i amb la gerència, per trobar una manera més ràpida per poder buidar aquests edificis que són realment que no toca tenir arxius, però que els hi tenim perquè no sabem on posar-los. Però de fet no es poden llançar així alegrement, perquè s'han d'arxivar i tractar d'acord amb la normativa que dictamina la Generalitat de Catalunya.
1: Això és importantíssim. De fet, Núria, que bé que ens vindria un àngels a la nostra vida, perquè nosaltres tenim tres calaixos a casa i tenim un enredo de papers tremendo. Imagina't aquests milers de capses que té l'Àngels aquí, no, Núria? No sé si tens alguna pregunta per l'Àngels.
0: Sí, justament, se m'acudia que un dels requisits que ha de tenir un lloc així és l'espai. L'espai deu ser, clar, segons ens explicava l'Àngels, una necessitat imperiosa, però també quina és la qualitat que ha de tenir un bon arxiver o arxivera? L'ordre, Àngels, seria això?
2: Sí, clar, l'ordre, i ser molt sistemàtic i molt planificador
0: i respectuós. I tenim una mena, tot això.
2: Molt. Sí. És un respecte terrible el que tenim. Sí. Molt.
0: A mi saps què passa?
2: La documentació ens fa molt de respecte, però no li tenim por,
0: Això és important.
2: No, cap ni una.
0: A mi em passa que guardo coses, guardo papers perquè li tinc, no m'atreveixo a llançar-ho per si de cas, però clar, jo no tinc el segon pas, que és l'ordre. Ja que ho guardes, ordena-ho, no? En el vostre cas hi ha un protocol, a més, molt estricte, no?, que ja marca la Generalitat, un protocol.
2: Molt. I això és difícil per nosaltres, perquè en general, les administracions, ningú hi pensa, en això. Entens? No és que no ho valorin, és que no hi pensen, la gent no hi pensa. La gent no sap que darrere un cable elèctric hi ha un expedient. Yeah. I tu dius, bueno, hi ha un butlletí d'instal·lació elèctrica, entens? I dius, bueno, i aquest butlletí me'l puc llançar o no? Depèn d'on estigui col·locat, depèn de moltes coses. I tu has de saber això. Això ho dona molt experiència. Això, d'entrada, és una feina que jo no ho sé com ho faran els joves d'ara, però jo crec que ens necessiten per poder explicar-los tot aquest mamotreto que suposa el llegir els documents i saber la inversa, la directa i la passiva i la perifràstica, no? És a dir, la informació és tota la mateixa. D'aquest arxiu te'n vas a l'arxiu, per exemple, d'arquitectes, del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, no? I dius, bueno, aquí tinc els... Què faig amb els expedients d'obres? Jo els tinc que guardar, i són els projectes de llicències. Però és que ells els llencen. Entens? Sí.
1: És important això perquè jo crec que aquestes capacitats que ens expliquen avui l'Àngels, Núria, els joves els hem de tenir cada cop més presents, perquè cada cop tenim pisos més petits, per tant, menys lloc per guardar coses. Per tant, les coses que guardem han de ser especialment importants, Núria.
0: Passa que també hi ha molta digitalització, També es deu trobar l'Àngels amb molt de document digitalitzat, que això també ocupa espai, doncs, virtual, però que també és molt, és el que ens passa per traspolar-ho, el que ens passa a nosaltres quan fem fotografies, que en vez de fer-ne 10 en fem 20, perquè és igual, perquè ja estan i no les esborrem. Doncs amb els documents digitals deu passar una mica això, no?, que hi ha molt de volum.
2: Passa el mateix, però les normes són les mateixes, entens? Vull dir, nosaltres ja produïm electrònicament i digitalitzem documents que tenim autèntics aquí a l'Ajuntament, perquè són els actes de fe d'un acte administratiu o d'un fet que ha passat en el moment. I aquests documents s'han de guardar com, bueno, i són els que el secretari vol per poder certificar. D'acord? Llavors, és clar, això tu ho pots duplicar si és tan important. Per exemple, les actes municipals són la Bíblia de l'Ajuntament. Són la Bíblia, bueno, són sagrades. És allà on és la vida de l'Ajuntament. És tot.
1: De fet, amb això, i no podem, no se'ns pot acabar el temps sense preguntar-li a l'Àngels una mica quines són les joies a la corona d'aquest arxiu. Quins són aquests documents, em deies abans, hi ha molts, però una mica què és el que podríem destacar d'aquest arxiu?
2: Bueno, aquí som un arxiu municipal i per tant tenim de tot. Tenim bàsicament és el fons municipal des de que es va constituir com a ajuntament el 1836 fins a l'actualitat, fins al dia d'ahir que ens van portar coses. Uh-huh. Val? Les transferències també seran digitals i també haurem de gestionar l'arxiu digital, que amb això també hi estem ficats. Uh-huh. D'acord? Després també tenim els documents que són emblemàtics o més, però en tenim moltíssims, perquè com hem dit, tenim documents del segle XIX, de principis del XX, tenim algunes de la postguerra, tenim documents de la transició democràtica. Uh-huh. I dels últims, de l'últim, que és per mi doncs el més, el que seria com més reclamat. Uh-huh. No, per la ciutadania. Molt com a patrimoni. I després també tenim els documents que ens ingressa la gent del poble, perquè no perdeu de vista que l'Ajuntament promociona la protecció del patrimoni. Clar. Documental, i nosaltres com a arxivers hem de facilitar aquesta feina.
1: Doncs això és importantíssim. Se'ns acaba el temps, Àngels, però tornarem un altre dia a veure, ja veus que la ràdio va molt ràpid i l'Obert per Vacances doncs ha de continuar. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquesta estona.
2: D'acord. Molt bé, tenim. Gràcies. Molts documents, si voleu, en podeu filmar algun.
1: Exacte, i podeu venir també a veure-ho, lògicament amb hores concertades, però podeu venir a veure aquest arxiu també. Núria, ja ho veus, se t'acumulen els plans per fer a Premià de Mar quan vinguis.
0: Molt bé, m'agrada perquè l'Àngels té un altre ritme del que portem tu i jo, Manel, tu i jo. Sí. Hem anat a casa d'edat, i l'Àngels és com a... Tranquil.
1: Clar
0: que sí, com ha de ser.
1: Pausa, responsabilitat, i nosaltres som uns kamikazes, Núria.
0: Nosaltres ho trencaríem tot. Ara em passo un paper i el trenco. Molt bé.
1: Exacte.
0: Manel Ferrer, des de Premià Mèdia. Molt bon cap de setmana, company.
1: Igualment.
0: Adéu. El que fem nosaltres ara és seguir endavant i em ve de gust una passejada per la muntanya. El podcast de muntanya avui ve especial perquè en vez de fer-lo per sobre la muntanya, el farem sota terra, a les Coves de l'Espluga, també anomenades la Nevera de Catalunya. És un racó idíl·lic per visitar durant els mesos d'estiu, no només per la fresqueta que hi fa, sinó també per tot el que ens pot arribar a fer entendre el nostre passat. Un viatge al passat, de fet, a la prehistòria. Des de l'Espluga FM Ràdio, l'acompanya Laia Molné, ens du de la maneta per l'interior d'una de les coves del conglomerat més gran de tota Europa, les Coves de l'Espluga. Avui no anem a la muntanya com a tal, sinó que anem sota de la muntanya. Estar fresquets en un lloc que per l'estiu crec que és una molt bona aposta, i ho fem molt ben acompanyats perquè és moment de conèixer tot el que amaguen les coves de l'Espluga de Francolí. Xavier Lozano, guia d'Espluga, bon dia, Xavier.
3: Hola, què tal, Laia? Bon dia.
0: Hola, comencem aquesta aventura amb tu i és una aventura fresqueta, no?, per l'estiu.
3: Sí, de fet, el que visitarem és el que està considerat, de fet, en alguns titulars, en alguns reportatges surt així, com la Nevera de Catalunya, perquè en ple mes d'agost, a 33-35 graus a l'exterior, i a dins d'aquest lloc on ara entrarem, estarem a 15 graus de temperatura amb un 90% d'humitat. Per tant, és un lloc fresquíssim.
0: Quin lloc és aquest? On estem?
3: A les Coves de l'Espluga de Francolí, una de les cavitats de roca de conglomerat més llargues del món.
0: Anem a entrar, si et sembla, perquè la porta ja impressiona, és una porta de ferro gran.
3: Sí.
0: Pesada.
3: I tant. Obrirem aquesta porta de ferro que tapa l'accés al que és una de les coves de l'Espluga. El poble té tres cavitats diferents que formen part d'un mateix sistema de coves, un sistema horitzontal, és un sistema que transcorre per la plana de la Conca de Barberà, al peu de les muntanyes de Prades, en què es forma una gran canonada subterrània, un conducte subterrani que comença als peus del barranc de Castellfollit, que està a uns 6-7 quilòmetres d'on ara ens trobem, i que arriba fins aquí, al poble de l'Espluga, en un sistema de coves que passen per sota de les cases i els carrers d'aquest poble, per on transcorre un riu subterrani, que va ser el que va crear aquesta gran cavitat.
0: Mm-hmm. Només entrar ja en la frescor, com dèiem, és més que notable, aquí s'està molt bé, i deies aquest gran sistema de coves, nosaltres aquí podem veure una petita mostra que ja és molt gran, però hi ha una gran part que encara no s'ha pogut explorar.
3: No, de les coves de l'Espluga s'han explorat pràcticament 3.600 600 metres de galeries, totes a la zona suburbana. S'ha aconseguit recórrer un conjunt de conductes del riu subterrani, tant la part seca, per on ja no passa el riu des del final de l'última glaciació, des de l'últim canvi climàtic, fa uns 10.000 anys en què es va començar el clima actual, el clima mediterrani, el riu va deixar d'utilitzar part de les galeries, que són les que ara es poden visitar en una ruta turística convencional que es fa durant tot l'any i que permet descobrir doncs, l'encant d'aquesta cavitat i també l'ocupació que han fet els éssers humans. Però també hi ha una gran part de les galeries que són les que encara estan ocupades pel riu subterrani, doncs que amaguen moltes sorpreses, perquè només s'han pogut explorar fins a l'altura d'un sifó, un segon sifó, que és una part de la cavitat que està per sota del nivell de l'aigua, està submergida, per tant està completament inundada, i aquesta part només es pot creuar amb equip de submarinisme.
4: Més endavant parlarem d'aquesta part que dius tu, aquàtica, no? També ho parlarem amb un altre professional, perquè aquí ens podem vindre a mullar.
3: També es pot visitar, sí.
4: Exacte, sí. Però primer de tot i ens centrem una mica en la història, no? Perquè com deies, són unes coves molt grans, molt còmodes per venir a poblar, crec jo, i això té datat de fa molts milers d'anys.
3: Sí, aquesta cavitat es va formar fa milions d'anys. Primer de tot es va formar una gran roca de conglomerat, després el riu la va perforar i aquest riu a poc també va anar acumulant el fang i els sediments que van taponar una part d'aquesta cavitat. Els humans la van començar a utilitzar sobretot des de l'arribada de l'Homo sapiens aquí a les nostres terres. L'Homo sapiens va arribar a la península Ibèrica fa uns 40.000 anys, procedent d'Àfrica, i va començar a poblar aquest territori que estava gelat, glaçat, era l'última glaciació, el Paleolític Superior, i per tant aquí es va trobar amb uns homínids que ja hi vivien, que eren els homes del Neandertal, que probablement van passar per aquestes coves, però ells aquí no hi van deixar evidències perquè aquestes coves estaven completament plenes d'aigua. On som ara nosaltres, Laia, era un riu subterrani de banda a banda i per tant era una cova no habitable. Però en l'última glaciació el riu va anar perdent cabal i els Homo sapiens ja sí que van trobar lloc per habitar en aquestes coves, principalment per refugiar-se, però aquest no és l'ús més important que es va fer d'aquesta cavitat durant la prehistòria.
4: I quin és l'ús més important?
3: Doncs principalment és l'ús com a lloc de culte, com a santuari, com un espai sagrat, que ho va ser durant pràcticament 35.000 anys. I aquesta és la gran meravella d'aquest conjunt de coves, perquè han estat considerades un espai sagrat durant pràcticament tota la prehistòria, pels Homo sapiens, fins a l'arribada dels ibers. Per tant, estem parlant d'uns quants milers d'anys d'usos pràcticament continuats d'aquestes coves, com un lloc on s'hi celebraven diferents tipologies de rituals. Aquests eren els primers coneixements que es tenien des de les primeres excavacions d'aquesta cova, però ara fa 6 anys es va fer el més gran descobriment que va deixar clar que aquesta cavitat ja era un lloc sagrat des de l'arribada de l'Homo sapiens. Des de fa almenys 37.000 anys, que és la data amb què s'ha pogut datar el conjunt de gravats paleolítics més antics que es van descobrir aquí en aquesta cova l'any 2019.
4: Va ser un moment històric descobrir aquests gravats, gravats a més que estan datats com molt importants per ser gravat en si.
3: Sí, estem parlant d'un conjunt de gravats de diferents mil·lennis, la majoria pertanyen a l'època del Magdalenià o el premagdalenià, és a dir, fa uns 10.000, 15.000, 20.000 anys, i estem parlant d'un conjunt de dibuixos, la majoria abstractes, també alguns animals, i dibuixos molt antics, que es van gravar en aquestes parets, com us he dit, fins fa doncs, 37.000 anys. Per tant, estem parlant de la mostra d'art més antiga localitzada a Catalunya i també doncs, el que es coneix com la província paleolítica mediterrània, tot el llevant de la península ibèrica. És peculiar perquè aquí no hi ha pintures, tots són gravats i amb una única finalitat. Escrivien aquests detalls simbòlics, aquests dibuixos dirigits a la divinitat, a la Mare Terra, i els escrivien en un lloc on no calia que hi accedís ningú.
4: És, per desgràcia, un conjunt que encara no podem veure, que esperem no, que en un futur proper pugui estar de cara al públic, però està en una zona complicada. Xavier, moltes gràcies per tot això. Et deixarem de la mà, agafarem de la mà l'Arnau per mullar-nos una mica. Moltes gràcies.
3: Cap dins de l'aigua, doncs. Que vagi bé. Gràcies a vosaltres.
4: Doncs ara seguim amb l'Arnau Bosch, responsable de Gorka Aventura, per mullar-nos una mica els peus, però hem de fer una mica un pas enrere perquè ens hem de preparar. Bon dia, Arnau.
5: Bon dia, què tal?
4: Ens hem de preparar, no?, per anar a l'aigua.
5: Sí, correcte. Per equipar-nos i per entrar dintre la cova, doncs ens hem d'equipar amb el tema del neoprè. Llavors haurem de tornar enrere per poder entrar.
4: Què hem de fer? Com ens preparem per anar a l'aigua?
5: Doncs mira, realment com que dintre de la cova trobem el curs aquàtic, ens hem de preparar amb un tratge de neoprè, vale? Tenim tant el que és els mitjons de neoprè com el tratge complet. A part d'això, en aquesta part sí que entrem amb casc i frontal.
4: I un cop ho tenim tot, anem cap a la cova, no? Ara sí, tornem.
5: Exacte, tornem, llavors ens ha deixat el Xavier. A partir d'aquí nosaltres doncs avancem més endavant, que ja podrem veure que la cova cada cop es fa més estreta i no tenim doncs aquesta part del museu o llum artificial, diguem.
4: Aquí és on comença l'aventura de veritat. Ho pot fer tothom, primer de tot?
5: Sí, a veure, realment no està recomanat per gent amb claustrofòbia, vale? Ja que la part aquesta de la cova, de la Ruta Aventura, és més estreta que la part del museu i normalment ho recomanem a partir dels 7-8 anys.
4: Tenim un primer tram, només començar, que és el que ens imaginem quan anem, no, a fer aquest tipus d'activitat.
5: Sí, exacte.
4: Molt estret.
5: Exacte. Només començar ja veiem que la cova cada cop es fa més estreta fins a arribar a un pas de gatera, que són més o menys uns 30 metres, en els quals l'alçada màxima és de 1,15 m a 1,20 m.
4: Però després la cosa canvia, vull dir, s'obre la cova de nou.
5: Correcte, un cop arribem al curs aquàtic, a partir d'aquí ja pràcticament podem anar de peu en tot moment i trobem que la cova és bastant més ampla.
4: Som dins, tanquem els frontals i què?
5: No veiem res.
4: Res.
5: Absolutament res. Justament és una cosa que fem nosaltres dintre, que és el fet de descobrir la foscor absoluta. És a dir, estem durant un minutet aproximadament que tanquem tots els llums i llavors vivim una miqueta l'experiència d'estar dintre una cova i escoltar doncs el seu moviment.
4: Doncs Arnau, moltes gràcies. Ara sortirem, ens secarem una mica, però ja ben refrescats.
5: I tant, ara s'agraeix.
4: I ara hem sortit fora, però hem tornat a entrar perquè tornem a estar molt fresquets amb una altra cova molt petiteta, que justament és on es fa un dels tallers, que és el taller de prehistòria. Ho fem acompanyats de la Chantal Puig, membre de Drac Actiu, encarregats dels tallers. Bon dia, Chantal.
6: Hola, bon dia, Laia.
4: Bon dia, aquí també s'està molt bé ara per l'estiu. Quins són els tallers que feu?
6: Doncs mira, aquí a la cova s'ofereixen normalment dos tallers. Un és el taller que diem de prehistòria, que és el que fem en aquesta cova, la cova del Castell, que és un taller en el que expliquem una miqueta com es vivia durant el neolític i el paleolític. Aleshores es fa una cabana paleolítica amb uns pals i unes pells, que es fa, aquesta part és la que es fa fora, i aquí dintre doncs ensenyem als nens el tema de la il·luminació, com s'utilitzava el foc a dins de les coves, i aleshores parlem del que tenim aquí, a Muntanyes de Prades i a les coves de l'Espluga en concret, que és el tema de l'art. Fan una lloseta de pedra, que per una banda fan una pintura, com les que tenim aquí a Muntanyes de Prades, i per l'altra banda fan un gravat, com els que tenim aquí a les coves.
4: I en teniu un altre taller.
6: Sí, després hi ha el taller d'excavació arqueològica, que és el que es fa a les cabanes que hi ha a la sortida de la visita, els que heu vist abans de la recepció, com si diguéssim, i en una d'aquelles cabanes, la més gran de totes, hi ha un jaciment simulat. O sigui, no és un jaciment arqueològic de veritat, però sí que hi ha una zona preparada on hi ha objectes enterrats, i aleshores el que fem és explicar la feina dels arqueòlegs i les arqueòlogues, i aleshores els nens el que fan és, per grups, doncs intentar desenterrar restes que puguin haver-hi allí enterrades.
4: I Chantal, per acabar, hi ha alguna anècdota que recordis, algun moment així especial en aquests tallers?
6: Bueno, anècdotes n'hi ha moltíssimes, pensa que fa 20 anys que fem aquests tallers, o sigui, en tenim moltes, però bueno, així com a part curiosa, a la part de l'art d'aquí de la prehistòria, potser et diria el que més em va sorprendre una vegada va ser un nen que a la part de la pintura va pintar tota la llosa, i quan li vaig preguntar què representava, doncs em va dir que era la cova, a dins, la cova, que no es veu res i està tot fosc. Em va semblar molt graciós.
4: Chantal, moltíssimes gràcies. Acabem amb tu tota aquesta ruta que hem passat per tot tipus de fases, no? Dins de les coves, i recomanant totes aquestes activitats ara a l'estiu també són una molt bona opció.
6: Sí, perquè a més aquí dins és com dius tu, estem fresquets i la calor de fora s'aguanta molt millor.
4: Moltes gràcies.
6: A vosaltres.

nosaltres el que fem és agrair moltíssim als companys de l'Espluga, de Ràdio L'Espluga, per aquest reportatge que ens ha dut no a dalt de la muntanya, sinó per dintre la muntanya, a visitar un dels llocs més espectaculars, fresquets i, en fi, amb més història que tenim aquí a prop del territori, les Coves de l'Espluga. Vinga, va, que després d'aquesta passejadeta, d'aquesta proposta de pla pel cap de setmana, el que fem és buscar-ne d'altres i arriba l'agenda d'activitats.

0: Activitats per un cap de setmana intenset. És 15 d'agost, recordo. Moltes poblacions estan de festa major. No podem passar per totes, però mira, ens en fa una selecció. La Lídia Porta, la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia,
0: Núria. Vinga, ho hem reduït a 3, això et deu haver costat, eh?
1: Sí, sí, sí. Vull dir, avui només he portat una festa major. La setmana que ve ja sí que venim plens.
0: Vinga, tu mateixa. Escolta, comencem parlant de màgia, d'un festival de màgia relativament jove, tercera edició del Creixell Màgic.
1: Sí, tenim el Creixell Màgic aquí a Creixell, com bé deies, que avui i fins aquest diumenge 16 se celebra aquest festival, que és internacional i que és un punt de trobada pels amants de la màgia, amb propostes que hi ha espectacles, com per exemple el campió mundial de mentalisme Javier Botia, que fa un espectacle, també tallers pels més petits i un mercat amb material del món màgic per comprar-hi cartes, el típic set de màgia borràs que dic jo.
0: Oh, això mola molt, que vagi acompanyat del festival d'un mercat per comprar. Perquè sí que hi ha botigues especialitzades, però normalment a les nostres poblacions no n'hi ha, eh? Ja te n'has de desplaçar a Barcelona i així.
1: Sí, sí, jo quan ho vaig veure vaig dir, ostres, mira, que xulo que a la gent que li agrada podrà anar a renovar les seves cartes i les seves coses sense moure's gaire lluny. I bé, clar, el mercat i els tallers són gratuïts, mentre que els espectacles, doncs hi ha alguns que són de pagament i alguns que són gratuïts.
0: Molt bé, doncs això passarà a Creixell, tercera edició del Creixell Màgic, des d'avui divendres i fins a aquest diumenge, un cap de setmana intenset. I música, molta música.
1: Sí, tenim... Només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar. Prometo drames i ratllades algun dia. Aquests són Ginestà,
0: Germans
1: Serrasoles.
0: Es nota, de seguida que els sents ja dius Ginestà.
1: Correcte.
0: Donant una marca doncs, molt clara.
1: Aquests germans són els encarregats de donar el concert de Festa Major de Badalona, que d'avui i fins diumenge se celebra coincidint amb la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu i Sant Roc, que són els copatrons de la ciutat. I bé, doncs, Ginestà presentarà el seu nou àlbum i això serà demà a 11:45 de la nit al passeig de la Rambla. A part del concert de Ginestà, doncs, hi ha altres activitats com una catifa de flors dintre de l'església, menjars populars habituals, cercaviles, matinades... Una miqueta el que s'ha parlat aquest dematí a les primeres hores.
0: Sí, sí. Doncs Badalona, que també està de festa major. L'Assumpció, deies, i Sant Roc també, eh?
1: Sí, vull dir que tots som una miqueta iguals i diferents al mateix temps.
0: Bé, 15 d'agost.
1: Ja. És el que té.
0: És el que té 15 d'agost. Ginestà, que serà protagonistes d'aquesta Festa Major de Badalona plena d'actes. I ara, per canviar de tipus de música, jazz. Lídia, em portes molta música avui, eh? Això mola molt. Està molt xulo.
1: Per donar-li una miqueta
0: de color.
1: De exacte. Doncs bé, sí, a tots els diumenges d'agost fins al 23, que serà la setmana vinent, Olot té un cicle de concerts i hem volgut destacar el d'aquest diumenge a 6:45 de la tarda, que és precisament un concert de jazz del Punx Trio i Samuel Marte. Punx Trio és un trio, com diu el propi nom, d'artistes que toquen un jazz molt concret que es diu jazz manouche, que és un jazz que la traducció seria jazz gitano, és una cosa així
0: qual,
1: com a...
0: Sí, tal així. Qual, sí.
1: I també hi ha Samuel Marce, que és un trombonista de França. I bé, és un format que al trio habitual se li afegeix a aquest trombonista per portar doncs, aquest tipus de jazz i també un altre tipus de jazz que es diu hard bop. Jo
0: aquest jazz que no controlo.
1: Desconeguda. Jo no sabia que hi havia subgèneres dintre del jazz, però bueno, desconeixement meu, no passa res, sóc bastant inculta en aquest sentit.
0: Bueno, però per això està, per això fem el programa.
1: Per això serveix l'agenda.
0: Per això l'agenda i tot el programa, que jo estic descobrint un munt de coses xules també.
1: Doncs això, i el concert es farà al Parc Nou de la capital de la Garrotxa, d'Olot.
0: Que xulo, doncs un parc fantàstic, el Parc d'Olot, estic veient imatges i és una meravella. Jo crec que la tardor fins i tot ha de guanyar molt més, però bé, de moment tenim el que tenim aquest diumenge a 6:45, a concert de jazz amb Punx Trio i aquest músic també francès. Moltes gràcies, Lídia. Acabem així amb tu. Moltes gràcies.
1: Bon cap de setmana.
2: Bon cap de setmana. Doncs jo crec que queda explicat, eh? Que no fem el programa per vosaltres, amb tots els respectes el fem. 70 ràdios de Catalunya fem el programa per nosaltres, per aprendre una mica les unes de les altres i saber tot el que passa a tot Catalunya. Jo estic adonant que he de viatjar molt quan acabem programa, quan acabem temporada, me faré un fart de viatjar i conèixer totes les emissores amb qui hem estat contactant aquests dies. I segur que passo per Cardedeu. Aina, vindré. Vinc a veure-us, eh?
3: Si us plau, Núria, aquí t'esperarem, eh?
2: O baixeu vosaltres també a Tarragona.
3: També,
2: que
3: també.
2: Això és un momentet, que feu la bici i cap aquí. Aina, ens queda un parell de minuts. No sé si tenim algun altre comentari sobre gazpacho o salmorejo, que és el tema del dia.
3: Sí, sí, via Instagram, la Pilar i la Núria ens han dit que gazpacho, sense cap mena de dubte.
2: Guanya el gazpacho.
3: Sí, i després tenim un últim missatge que és especial i ara us explicaré per què. Anem a escoltar-lo, és l'Estela.
4: Molt bon dia, Obert per Vacances. Doncs, entre aquestes dues grans opcions, jo escolliria el salmorejo, però un salmorejo molt especial, que és el que fa la meva sogra. És un plat que no pot faltar a l'estiu i per mi, sincerament, me'l podria menjar durant tot l'any. Vull dir, soc addicta al salmorejo.
3: Tenim varietat.
2: Tupers, aquests tupers, que ja esteu tardant en fer-nos arribar. Que rolin els tupers.
3: Sí.
2: Ja està, queda dit.
3: I Núria, per què deia que aquesta última nota era especial? Doncs mireu, es tracta de l'Estela i és la persona que estarà a Cardedeu la setmana vinent.
2: Anna.
3: Perquè jo avui ja tanco per vacances.
2: És veritat, Aina, sí, m'ho han xivat i no n'he sigut conscient. Sí. Aina, i ja no et tornarem a recuperar?
3: No, però seguiré ben atenta al programa. Vinga. Des de l'altra banda de la finestra, diguéssim.
2: Molt bé.
3: I l'Estela ho farà superbé també.
2: Doncs sí, vinga, Aina Barbany, moltíssimes gràcies, companya de Cardedeu, Ràdio Televisió, que aquests dies has estat amb nosaltres proposant-nos temes del dia. Fes-ho al revés, ara envia'ns tu comentaris i àudios,
3: vale? Exacte, jo us enviaré àudios i seguiré ben atenta. Gràcies a vosaltres, a tot l'equip, i una abraçada molt forta a tots els oients també.
2: Una abraçada, Aina, moltíssimes gràcies. I dilluns connectem amb l'Estela i amb més temes del dia i amb més propostes i més continguts. 3 minutets i seran les 11. Passeu molt bon cap de setmana.
5: L'últim alè per resistir i una cançó.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Són les 11.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera, en sentit Girona, ocupa el voral i provoca retencions en aquest punt. A banda, també les obres a l'AP20 a Barcelona provoquen retencions en sentit nus de Trinitat, amb també un carril tallat. A banda, a l'A2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió que deixa només un carril obert. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu comença avui i conviurà amb els trens amb autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix les incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també a la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I el govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Aldamaza, a Extremadura, al Marat, volíem dir, després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó el 2032 i 2035 i el de Vandellòs 2 també el 2035. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili de Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima, ferida molt greu, que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i, de moment, els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos només un robatori. I Protecció Civil manté la situació de prealerta del pla Infocat de perill molt alt d'incendi, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. També manté actiu el pla Infocat per pluges intenses aquest cap de setmana a l'interior i al nord del país i prelitoral. I pel que fa als esports, el Barça fa el primer entrenament de l'equip al complet amb tots els mundialistes ja disponibles a les ordres de Hansi Flick. Per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Courvoisi i Koundé, que van tornar entre el dimarts, volien dir, i el dimecres. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món. Avui és dijous 30 de juliol del 2026, així que benvingudes totes al penúltim infopodcast de la temporada, o el que és el mateix, el 639è infopodcast, Cardeu. Avui és el dia de l'amistat, i avui, com a santoral, us direm que és Sant Nin i Sant Non. I, com a frase feta, abella de juliol, el cap li dol. Suposen que vol dir perquè, clar, va molt amunt i avall, agafa molt sucre i el sucre fa mal al cap. Suposo que és per això. Si no, oita, queda bé tu. I comencem explicant que arriba el taller de glosa i birres glosades. I és que des de la matxera expliquen que després de l'èxit de les últimes birres glosades, us esperen a tots i totes avui dijous a les 9 a la terrassa de la matxera. Entreu al seu Instagram. És una activitat, en definitiva, una jornada que valdrà molt molt la pena. Les últimes es va omplir i ja us diem que no s'hi pot faltar. Va, apa, ja hi som. Segona notícia. En alerta per perill per altes temperatures de nou. Això no s'acaba, genteta. Sembla que tot just estiguem començant l'estiu. Pot ser que arribem als 34 o 35 i això sí, ja van dir-vos que durarà dies i dies. La propera nit, tot i que costarà que baixi la temperatura, quan ho faci ens posarem sobre els 21 graus, així que encara que al principi sigui una mica més alta, la temperatura obriu, perquè si no, quan estigueu dormits, no refrescareu la casa.
4: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Maria! Si teniu albergínies que porten dies que no creixen ni un mil·límetre, colliu-les! I és que així, per petites que siguin, les podreu aprofitar, si no, quedaran endurides i menjables. i farmàcies de guàrdia. Què us portem? Doncs Palau i Gatell i Estalvi. I el Porta a Porta, avui ho fem al revés, és dijous, doncs res, les blaves res, les verdes orgànica i envasos i les grogues orgànica i paper. I amb això arribem al No pots estar avorrit, que li fa 10 en un poble com Cardedeu. Ja us ho hem dit, avui toca Matxera. Us ho hem explicat, i és que des de la seva terrassa farà goig tot plegat. Ah, i també ple, i és que el ple us assegurem que es presenta calentet, eh? Recordem que la serreta, part de la serreta Sant Benorri, és perquè construiran pisos de protecció oficial. Ai, Verge Santa, a veure què passa. Va, i amb això, feina feta, País Arreglat i Cardedeu Despert. Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast de 3 minuts per la ràdio 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consum de proximitat i feu-vos sòcies!
0: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern espanyol ha decidit allargar fins al juny del 2030 l'autorització d'explotació de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura després que el Consell de Seguretat Nuclear avalés que pot continuar funcionant amb seguretat. La decisió, però, no modifica el calendari de tancament de les centrals catalanes que preveu el final de l'activitat dels reactors d'Ascó entre el 2032 i el 2035 i també el de Vandellòs 2 al 2035. En aquest sentit, Foment de Treball reclama al govern espanyol que també allargui la vida d'aquestes centrals nuclears catalanes. I la Generalitat invertirà prop de 30 milions d'euros per ampliar el regadiu del canal Segarra-Garrigues amb 2.100 noves hectàrees que entraran en servei a mitjans del 2027. Les obres beneficiaran 935 explotacions agràries del Cogul, Granyena de les Garrigues, Aspa, l'Albagés, el Soleràs, Juncosa i la Granadella i permetran elevar fins a unes 26.000 les hectàrees adherides al sistema. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C31 a Santa Cristina d'Aro provoca congestió en sentit Maçanet de la Selva amb un carrer tallat. També hi ha un vehicle avariat a l'AP7 a Santa Maria de Palautordera en sentit Girona. A banda, també a Barcelona, les obres a l'AB20 provoquen retencions en sentit Nus de Trinitat que deixen un carrer tallat i també a l'A2 a Pallejà encara hi ha afectacions per l'incendi d'un camió que deixa només un carril obert. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3 mentre es mantenen les afectacions a la línia. El servei alternatiu comença avui i conviurà amb els trens, amb autobusos cada hora des de la Garriga i cada dues hores des de Puigcerdà. La companyia atribueix aquestes incidències dels últims dies principalment a diversos robatoris de cable i també per la caiguda d'un arbre sobre la via durant els episodis de pluges intenses. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, per agredir violentament un home al seu domicili a Torelló. Els fets van passar la matinada del 10 d'agost, quan la policia va rebre un avís per un robatori en un habitatge i en arribar-hi va trobar la víctima ferida molt greu que va ser traslladada a l'hospital. La investigació encara es troba en una fase inicial i de moment els Mossos descarten que el mòbil de l'agressió fos un robatori. I Catalunya ha batut el rècord de dies en un mateix any amb temperatures de més de 40 graus. Fins al 13 d'agost els termòmetres han superat aquesta xifra en 17 ocasions, una més que el rècord de l'any passat. La tendència va a l'alça i des del 2022 ja és habitual superar els 10 dies amb temperatures extremes. Avui, de fet, serà l'últim dia de calor intensa de l'estiu i a partir de la setmana que ve baixaran les temperatures.
0: Notícies en xarxa.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: cada 10. Són les 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. El govern espanyol ha autoritzat allargar l'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030, com havia recomanat el Consell de Seguretat Nuclear. L'executiu de Pedro Sánchez diu que ha pres la decisió tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pel conflicte al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna, i manté la resta de tancaments previstos per l'any 2035 que afectaran a les d'Ascó i Vandellós. En el capítol de reacció, els alcaldes d'aquestes localitats celebren la pròrroga i veuen una oportunitat per allargar la vida també de les nuclears dels seus municipis. L'alcaldessa de Vandellós i Hospitalet, Assumpció Castellví, considera que la decisió respon al treball de molta gent i que és massa aviat per una transició energètica.
2: És merescut perquè realment encara no estem preparats per no tenir o no dependre només de les energies renovables.
1: El calendari actual preveu el tancament d'Ascó 1 al 2030, Ascó 2 al 2032 i Vandellós 2 al 2035, però l'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, considera la decisió d'Almaraz una porta oberta a prorrogar l'activitat de les centrals catalanes.
3: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí, i si s'han pres unes decisions respecte al Marat, això significa que el dia que sigui necessari per Ascó i per a Vandellós, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Marat han de servir per aquí.
1: Foment del Treball ja ha reclamat al govern espanyol que també allargui la vida de les centrals d'Ascó i Vandellós. I els bombers de la Generalitat han informat que avui encara treballen en 2 incendis iniciats durant aquesta setmana. A Castellví de la Marca el foc està controlat, però diverses dotacions, juntament amb el grup de recolzament d'actuacions forestal i l'equip de prevenció activa, es revisen les fumaroles i els punts calents per evitar possibles revifades. A més, a Ulldemolins es treballa des d'ahir a la nit en un foc de vegetació que va començar a prop de la cova d'Argamassa. El foc està estabilitzat, però hi ha punts calents que cal anar revisant. I el Departament de Salut ha informat aquest dimecres que ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'antivirus Andes que s'ha trobat a Galícia. Es tracta de 3 persones residents a Barcelona i Badalona que es troben en bon estat de salut i asimptomàtiques. Ara mateix es troben allà en aïllament domiciliari preventiu després que els tests PCR en mostres de sang i orina analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia hagin donat negatiu. I una altra variant de contagi, en aquest cas per un delinqüent afectat pel virus VIH, que ha escopit sang contra 8 agents durant una detenció. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda quan el sospitós estava gravant unes banyistes a la platja de Lloret. Segons informa el digital El Caso, un home que les acompanyava s'hi va enfrontar i va acabar colpejant el sospitós, que va marxar corrent amb una ferida a la boca. Quan els agents el van detenir, van haver de posar en marxa el protocol de seguretat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

散发

0: Son las 4. Hello. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. A Lleida, reaccions a Catalunya després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar l'allargament d'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030. L'executiu de Pedro Sánchez assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Ascó i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les centrals nuclears catalanes. Els alcaldes de dos municipis, juntament amb algunes plataformes, ja han opinat que la mesura és una passa en la direcció correcta. Per contra, des de Sumar i els comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió.
2: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears, i en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
1: Recordem que el calendari actual preveu el tancament d'Escó 1 al 2030, Escó 2 al 2032 i Vandellòs 2 al 2035. No canviem de tema i és que Ecologistes en Acció ha afirmat que la pròrroga que el govern espanyol ha concedit a la central nuclear d'Almaraz no té per què alterar els plans previstos de tancament de la resta d'instal·lacions de l'Estat. Per l'entitat, el govern central s'ha reafirmat en el compliment del calendari pactat i han subratllat que Almaraz ja tenia permís d'explotació per part del Consell de Seguretat Nuclear des de l'any 2020 per operar fins al 2030. En un comunicat emès aquest divendres, han apuntat que davant de la possibilitat de que aquesta autorització pogués crear un precedent, contactaran a tots els ajuntaments de l'àrea de les centrals nuclears d'Escó i Vandellòs per conèixer la seva posició al respecte. Així mateix, Ecologistes en Acció recorda que la continuïtat de la producció de les centrals nuclears catalanes és incompatible amb la percepció dels fons de transició nuclear que els ajuntaments reben en compensació del seu futur tancament. I respecte a la previsió del temps, Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya, tot i que avui tocarà sostre i per ruixats de tarda molt intensos que aniran guanyant terreny els propers dies. Aquesta combinació amenaça amb complicar encara més la mobilitat en un dels períodes de l'any més moguts, coincidint amb la Mare de Déu d'agost. I precisament sobre mobilitat s'ha pronunciat amb contundència la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha atribuït aquest divendres el col·lapse viscut a Rodalies després de l'eclipsi a la gestió incompetent del president de la Generalitat, Salvador Illa, i no a una comunicació inadequada. En un missatge a les xarxes socials, Sales ha criticat que el govern no assumeixi responsabilitats i ha lamentat que es trigui dos dies a admetre els problemes de mobilitat derivats de l'eclipsi. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: de 10. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els bombers treballen des de fa prop d'una hora en un incendi forestal a Collserola. Els bombers de la Generalitat han informat que estan prestant suport als de Barcelona amb 10 dotacions terrestres a la muntanya de Sant Pere Màrtir, on també han proporcionat un helicòpter bombarder i un altre de suport de mitjans aeris. Fonts municipals han explicat que l'origen del foc seria a la zona de la carretera de les Aigües. Precisament aquest divendres, l'Ajuntament ha activat el pla d'actuació municipal per risc d'incendis forestals en fase d'alerta, atès que la Generalitat ha situat el barcelonès al nivell 3 del Pla Alfa i en un risc molt alt d'incendi. De fet, Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya i per ruixats de tarda molt intensos que aniran guanyant terreny els propers dies. I tot i el context de calor i temporals, l'aeroport del Prat preveu incrementar les operacions per aquest cap de setmana, el de la Mare de Déu d'agost, en un 4,6% respecte al mateix cap de setmana de l'any passat. En total es calcula que hi haurà unes 3.310 sortides i arribades des de divendres i fins diumenge. L'any passat, pel mateix cap de setmana i quan el dia festiu, el dia 15, va caure en divendres, se'n van registrar unes 3.163, és a dir, 147 menys que la nova previsió. Concretament, es preveu que aquest divendres sigui el dia fort, amb un registre de 1.143 operacions, és a dir, unes menys que l'any passat, que hi va haver 1.076. I aquest cap de setmana també apunta a ser clau pel que fa a la crisi de Ceuta, ja que el Marroc ha desplegat centenars de policies i militars a la frontera davant les crides a una nova possible irrupció massiva. De la seva banda, el govern espanyol ha augmentat un 42% els efectius de policies i guàrdies civils de la ciutat i centra els seus esforços en expulsar els 5.000 migrants irregulars que encara hi ha i també en assegurar el repartiment per totes les comunitats dels prop de 2.000 menors no acompanyats. Sobre aquesta situació ha tornat a opinar la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, que ha avisat que la crisi migratòria de Ceuta i la possible nova onada prevista per les mateixes autoritats espanyoles pel 15 d'agost imposen la màxima atenció i la necessitat de continuar adoptant totes les mesures necessàries. Durant una compareixença aquest dijous al Parlament italià, també l'ha suportat el ministre d'Interior, Matteo Piantedosi, que ha reiterat que no revisaran la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya abans del 15 d'agost. A més, ha indicat que durant els controls fronterers d'aquests dies s'han detingut 3 persones i se n'han retornat 21 migrants de tercers països, 6 dels quals són marroquins. I un breu apunt per acabar, aquest divendres és l'inici de les festes de Gràcia. Se celebraran fins al dia 21 amb més de 900 activitats repartides pels 23 carrers que participaran al concurs de guarnits i pels espais habilitats pels concerts. Això és tot de moment, tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Vallvidrera, 23 de octubre de 1986. Querida Ingrid, tienes razón. Acepto tu rabioso ultimátum. Nunca más querrás saber nada de mí si no te contesto de inmediato y te explico, con todo detalle, los motivos que me llevaron a tenerte sin noticias durante tanto tiempo. Ya ves que te escribo enseguida. Tu carta me llegó anteayer. Y empiezo por decirte que me perdones. Un año, lo sé, es un intervalo demasiado largo para ampararse en el derecho de asilo del silencio cuando tú no me has dado motivo alguno. Todo lo contrario. Sin embargo, y créeme, por favor, a menudo he releído tus cartas y muchas veces te he contestado mentalmente desde los lugares más impensados. A ratos, con la esperanza de que pese a los miles de kilómetros que nos separan, tú, que también me conoces, te dieras cuenta de que mi monólogo, obsesivo y casi siempre redundante, se dirigía a ti en exclusiva para darte fe de vida y especialmente fe de cariño. Así empieza su carta Ángela, la protagonista de Cuestión de amor propio de Karma Riera. Nacida en Palma de Mallorca, Karma Riera es catedrática de literatura española y escritora. Se dio a conocer en 1975 con la publicación del libro Tadesh Amor al mar com a panyora, considerado un bestseller de la literatura catalana y convirtiéndose en toda una institución de la cultura mallorquina, catalana y española. Con una producción de más de 40 títulos publicados en narrativa y ensayo, un número casi igual de galardones, entre los últimos el Premio Nacional de las Letras Españolas, y una incansable actividad académica y como gestora cultural, parecería que el concepto mujer de letras se hubiera acuñado para ella. Riera fue elegida miembro de la Real Academia en 2012, convirtiéndose en la octava mujer de la historia en formar parte de la Academia. En cuestión de amor propio, Carme Riera nos presenta a Ángela, una madura novelista que escribe a su amiga Ingrid tras un año de silencio. En esta carta, Ángela le contará a su amiga la historia de amor que le ha absorbido durante ese año. Una triste aventura en la que la protagonista había apostado todo, confundiendo en la proyección de ese hombre, también escritor, aquello que ella esperaba de sí misma. Un discurso contradictorio en el que la vulnerabilidad y la necesidad de Ángela quedan al descubierto y en el que el amor propio resuelve finalmente cualquier otra cosa que pudo en algún momento parecerse al amor.

0: de 10. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. El Plàtar continua generant protestes i queixes entre sectors que qüestionen la proposta de planificació de les energies renovables a Catalunya. I en aquest context s'ha constituït a la localitat de Jesús, a Tortosa, la Plataforma pel Territori, un nou col·lectiu ciutadà preocupat pels seus efectes sobre el paisatge i les activitats agràries i forestals del Baix Ebre i el Montsià. La plataforma treballa coordinadament amb la Xarxa Catalana per una transició energètica justa a la defensa d'un model alternatiu basat en la proximitat entre la generació d'energia i el consum, l'autoconsum i la generació distribuïda. En la primera fase d'informació pública del Plàtar, el col·lectiu ja ha canalitzat centenars d'al·legacions que se sumen a les més de 12.000 rebudes pel govern. Els representants de la plataforma reclamen també una nova planificació amb participació efectiva dels municipis i la ciutadania i critiquen la manca de diàleg amb les comunitats afectades. Sentim a un dels portaveus de Plataforma pel Territori, Francesc Subirats, en declaracions a Canal 21 Ebre.
3: La consulta s'ha de fer de baix cap a dalt, fent-se ordenadament, preguntant als tècnics i a la societat civil de quina manera s'han de fer les coses. Perquè som nosaltres, els que som nets contribuents, i som de la zona. És la manera en què s'ha de treballar, no en un mapa fet en diferents taques i que fiqui en ells el lloc que en ells els interessa, de cap manera.
2: De cara a les pròximes fases del Plàtar, la Plataforma pel Territori reclama protegir els sòls agrícoles, els espais forestals i el paisatge i evitar que les Terres de l'Ebre assumeixin una càrrega desproporcionada d'infraestructures energètiques. Agents Rurals ha informat aquesta tarda que l'incendi iniciat al Parc Natural de Collserola abasta, segons dades provisionals, una superfície d'unes 10 hectàrees, amb afectació principalment de matollar i arbrat. Ja s'estan investigant les causes del foc mentre treballen conjuntament bombers de la Generalitat i de Barcelona amb dues desenes de dotacions terrestres més el suport de diverses dotacions aèries. L'alcalde d'Esplugues de Llobregat, Eduard Sanz, ha informat que el foc afecta ja el terme municipal i ha confirmat que s'han activat els serveis de la localitat. També es demana el confinament preventiu als veïns i veïnes del barri de Can Caralleu i es recomana a tota la població extremar les precaucions, evitar qualsevol desplaçament cap a la serra de Collserola i seguir estrictament les indicacions dels canals oficials dels cossos de seguretat i emergències. Una investigació de la Unitat d'Investigació de Mollerussa per un robatori en la casa de Juneda a les Garrigues ha permès detenir tres homes membres d'un grup criminal especialitzat en robatoris de domicilis. Els Mossos vinculen almenys un d'ells a la coneguda com a banda de los Fantasmas de Chile. El grup tenia un quart integrant que va abandonar el país el mateix dia del robatori a Juneda i la policia destaca que la banda era itinerant i en projecció internacional. I Renfe ha programat autobusos entre les estacions de la Garriga, el Vallès Oriental i Puigcerdà per reforçar el servei de la línia R3. L'empresa justifica la mesura per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram de la línia mentre es mantenen les afectacions per les incidències registrades els últims dies i minimitzar-ne l'impacte.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
5: Doncs sí, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Una nova setmana amb vosaltres per tal de compartir i escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta mateixa setmana. Avui les comencem amb un grup de música pop-rock format a principis de l'any 2000 per sis noies de Barcelona. Elles es diuen Al·lèrgiques al Pol·len. La seva cançó que escoltarem per començar aquest Estrenes es diu Sempre fa tard i té una història i un rerefons molt especial. De fet, el tema neix d'un encàrrec, un projecte a escala europea que busca posar en valor, connectar i fer xarxa entre artistes que canten en llengües minoritzades. Per tant, avui comencem així, amb la cançó Sempre fa tard, la nova de Al·lèrgiques al Pol·len.

cançó sempre fa tard no és una composició original, no és d'elles, sinó que és una adaptació al català del tema Poltà, que es tradueix com a camí o carretera, original d'una banda ucraïnesa anomenada Komissia. I la cançó ens parla de la idea del camí i del viatge constant. Sempre fa tard, juga amb la sensació de córrer darrere del temps. Sempre fa tard, aquesta és la nova història que presenta aquesta setmana les al·lèrgiques al pol·len. I és que així han començat a caminar per aquestes trenes que segueix el seu camí i ara mateix ho fa amb Cameron Whitcomb, que és un cantant i compositor de música folk, pop i country, originari de la Colúmbia Britànica, el Canadà. Want for Nothing, la nova de Cameron Whitcomb.

0: all of your holy love. And I ain't never really want for nothing but you.
1: Des del Canadà, així ens ha arribat ara mateix la nova creació musical de Cameron Withcomb, que es diu Want for Nothing. Seguim amb més novetats, es diu Jordi Ninus, és el nom artístic de Jordi Ventura, un conegut cantant i compositor de pop originari de Barcelona, que es va fer molt popular a Catalunya gràcies a temes optimistes com Junts. I per la seva banda també hi trobem en aquesta cançó, i que comparteixen junts, Aquarella. És un projecte musical català enfocat a fusionar la música electrònica i el pop amb lletres en català, col·laborant amb diferents veus d'aquí, de casa nostra, de la Terra. Per tant, ells dos, Aquarella i Jordi Ninus, amb aquest El tren del temps, que evidentment utilitza la clàssica metàfora d'un tren en marxa que no s'atura mai per descriure com s'escapen els dies i els anys.

Aquí tenim la col·laboració d'Aquarella i Jordi Ninus amb El tren del temps, una altra interessant novetat de la setmana que hem escoltat en aquest estrenes, que segueix i torna a fer un viatge, en aquest cas cap a Nova York, cap als Estats Units, amb una banda anomenada Cruel Season, i que ens presenta la cançó Crawl, que el títol es tradueix com arrossegar-se, que és una lluita contra les adversitats del dia a dia. Crawl amb els Cruel Season.

La cançó es diu Crawl, és la més nova d'aquesta banda anomenada Cruel Season. També ens ha acompanyat en aquest estrenes. Tornem a Catalunya, anem amb la cantant i compositora nascuda a Navàs, al Bages, i que ens presenta la seva nova cançó, La família que he triat. És un homenatge precisament a l'amistat, una reivindicació ben directa dels amics de veritat.

0: triat.
1: La família que he triat, aquesta és la nova peça musical d'Àuria Franch, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Anem per Dasha, és una cantant i compositora de country pop que arriba des de Califòrnia i que ens presenta la seva nova cançó anomenada Memo, que la lletra és una declaració d'empoderament que parla de deixar el passat enrere.

Recorda bé el seu nom, es diu Dasha. Aquesta és la seva cançó Memo, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. I tornem a Catalunya. Ara mateix en Mike D'Amico és un cantant, guitarrista i compositor vinculat estretament a la comarca de la Garrotxa. És un artista emergent dins de l'escena de la música de quilòmetre zero i la cançó que escoltarem d'ell és Tornar-se a aixecar. Com el seu propi nom indica, el tema és un himne a la superació personal. La vida.

Es diu Flora Hibbert, és una compositora i cantant nascuda a Londres, a Gran Bretanya. Tot i que viu a París des de que tenia 18 anys, la seva cançó es diu Shelley, que hem escoltat en aquestes estrenes, és la seva nova cançó. Novetats de la setmana que anem compartint, com sempre, a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis. Tornem, en aquest cas, anem fins a Mallorca, fins a Ses Illes, per escoltar tres personatges. Per una banda tenim Humbert, per l'altre Suasí i per l'altre Joan Montaner. Humbert és un veterà guitarrista, membre fundador i un dels principals compositors de la mítica banda mallorquina Anegats. Per altra banda, Suasí, en Pep Suasí, és el carismàtic cantant originari d'Algaida, conegut per haver estat el líder de la històrica banda de rock Fora de Sembrat. I Joan Montaner, que és el cantant, compositor i ànima de Xanguito, una de les bandes de Bunyola més festives, populars i guardonades de l'actual escena musical balear. La seva cançó conjunta es diu El Goig i és una oda a la xafarderia, des d'una perspectiva absolutament irònica i humorística. És aquesta necessitat antropològica i social dels humans de fer el safareig.

El Goig, aquesta és la cançó que comparteixen junts Humbert Suasi i Joan Muntaner. Seguim endavant a través d'estrenes, amb més històries noves, i ara mateix anem a compartir la nova de la jove cantant i compositora de Melbourne, d'Austràlia, Lara Buchanan. És la cançó Only Once. Bé, és un tema que reflexiona sobre el final d'una relació sentimental. Only Once, la nova de Lara Buchanan.

La cançó de Lara Buchanan, Only Once, aquesta cantant i compositora que ens arriba des d'Austràlia, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Dues de les artistes més destacades i representatives de la nova escena de pop electrònic i urbà a Catalunya arriben just ara mateix. Per una banda, la Julieta, nascuda a Barcelona i que s'ha consolidat com una de les grans icones del pop català actual. I, per l'altra, Wineta, també és una de les veus emergents més trencadores i experimentals del gènere. I totes dues comparteixen una cançó que es diu Bota, Bota.

Bota, bota, aquesta és la nova cançó que comparteixen juntes Wineta i Julieta. Seguim endavant amb més històries noves. En aquest cas anem fins a Londres, a Gran Bretanya. És considerada una de les noves grans revelacions del pop britànic. Es diu Meg i aquesta és la seva cançó Expensive Tastes.

És la nova cançó de Mick, aquesta es diu Expensive Taste i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya amb Sergi Andrades, que és un productor musical, compositor, dissenyador de so i originari de Vidreres, Girona. Després de donar-se a conèixer en diversos projectes, ens arriba amb la seva cançó Les formes que fan els núvols, amb la recerca de la calma i la contemplació com a protagonistes. Sergi Andrades.

artístic jo, provant, cantant, fent de drames, cançons. També vull un sou i tiro endavant, no sé com ho faig, no vull ser el millor. Estic molt cansat, no sé si sóc prou, no sé si us agrada el

va la mel de tots els errors, però a vegades em trenco i em trobo en un món que no entenc del tot. Jo vull estimar cel obert.

Les formes que fan els núvols. Aquesta és la nova cançó de Sergi Andrades, una altra de les novetats de la setmana en aquestes estrenes, que ja posa el seu punt i final, i ho fa amb Tones and I, nom artístic de Toni Watson. És una cantant, compositora i productora d'Austràlia, i que va assolir la fama mundial l'any 2019 gràcies al seu viral tema Dance Monkey, que va batre rècords absoluts a les llistes d'èxits de més de 30 països. Ara ens presenta la seva nova cançó, que es diu Home to Me, que gira al voltant de la nostàlgia, de la distància i la necessitat de trobar algú que representi el concepte de llar. Per tant, Home to Me posarà el punt i final a aquest estrenes amb Tones and I. Així doncs, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Saluts. Adéu-siau.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent amb el grau de perill màxim 6 sobre 6 davant la possibilitat de tempestes especialment intenses a la Noguera, la Segarra, l'Urgell, el Solsonès i l'Anoia. L'episodi pot anar acompanyat de pedra de més de 2 centímetres de diàmetre, ratxes de vent superior als 90 km per hora, esclafits i tornados. Protecció Civil demana extremar la precaució, especialment a l'aire lliure i durant els desplaçaments, i estar atents a l'evolució dels avisos meteorològics. Precisament, el Servei Meteorològic de Catalunya també manté diversos avisos de cara al cap de setmana per intensitat de pluja. L'alerta serà generalitzada a pràcticament tot el país durant el dissabte, mentre que la previsió es rebaixarà de cara al diumenge. En paral·lel, es mantenen els avisos per calor intensa, especialment a la nit, a més del Pla Infocat de Protecció Civil per l'alt risc d'incendi en diverses comarques catalanes. I en relació amb els forts temporals de pluja d'aquesta tarda, els bombers de la Generalitat han confirmat diverses actuacions per petites inundacions i caiguda d'arbres a municipis com Castelló de Farfanya, Vilanova de l'Aguda, Peramola i Bassella. En aquesta darrera localitat, Bassella, el Servei Català de Trànsit ha informat que està tallada la C14 perquè la caiguda d'arbres ha afectat la circulació per la via. Segons l'SCT, agents de seguretat s'encarreguen d'indicar un pas alternatiu per mantenir la mobilitat a la zona. També els bombers han treballat aquesta tarda en l'incendi d'un patinet elèctric a l'entrada d'un edifici de 5 plantes al carrer del Jardí, a Hospitalet de Llobregat. 8 dotacions s'han desplaçat i, a banda d'extingir les flames, s'ha ventilat l'escala i s'han revisat les diferents plantes per confirmar-ne l'integritat. Per la seva banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha confirmat que també s'han mobilitzat 6 ambulàncies i la informació en curs és que s'han atès, de moment, 3 afectats, 2 adults i un menor. Els Mossos d'Esquadra van realitzar un operatiu aquest dimecres a la zona del Polvorí de Girona, impulsat per les queixes reiterades dels veïns de la zona. En el dispositiu s'han comissat 3 galls mutilats per fer-los servir en baralles i 9 pollets de cria. A més, la Unitat Regional de Medi Ambient ha obert diligències administratives per possibles infraccions de la normativa de benestar animal. Els agents també han detectat 15 connexions elèctriques fraudulentes en els 20 habitatges registrats. I durant les inspeccions també han localitzat una plantació d'unes 20 plantes de marihuana a l'interior d'un habitatge visible des del carrer. En aquest cas s'ha aixecat una denúncia administrativa. I un breu apunt per acabar pel que fa a les conseqüències visuals de l'eclipsi, ja que continua el reguitzell de visites mèdiques per problemes als ulls. Segons dades del Departament de Salut, el nombre de persones ateses ja supera la xifra de 500 i segurament seguirà creixent. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, parla Javier De Gea. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal a Collserola. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar la causa del foc. Aquesta tarda els bombers han donat per estabilitzat l'incendi en una roda de premsa en la que l'alcalde accidental, Albert Batlle, ha aplaudit la bona coordinació entre els diferents cossos d'emergència i ha celebrat també que l'afectació forestal ha estat mínima d'unes 10 hectàrees. El confinament preventiu del barri de Can Caralleu ja s'ha aixecat i també estan obertes totes les vies excepte l'accés a Collserola per la BB 1468. Bombers han confirmat que l'operatiu continuarà durant la nit fins que l'incendi es pugui donar per extingit. També els bombers de Barcelona han fet, en el que portem de 2026, 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos té des de la tardor 2 salvavides telecomandats que permeten fer rescats amb personal des de terra. Tot plegat millora el temps de resposta i permet que els rescatadors no entrin a l'aigua. Aquest salvavides autopropulsat es controla amb un comandament i quan es detecta algú a l'aigua que necessita un rescat, els bombers el posen en marxa i amb el joystick es fa arribar fins a la persona que ho necessita. Un cop la víctima s'agafa el salvavides, el bomber el condueix a l'embarcació de salvament o ve directament a la platja. A Catalunya aquest aparell només el tenen els bombers de Barcelona, que el van adquirir la tardor passada. Fins al 31 de juliol del 2026, els bombers han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. Anem ara fins a Colòmbia, on les víctimes mortals del terratrèmol d'aquest dilluns pugen ja a 285, segons ha informat la Unitat Nacional per la Gestió de Risc de Desastres al seu últim balanç. A més, hi ha prop de 4.000 ferits i 379 persones desaparegudes. Pel que fa a les afectacions en edificacions, es comptabilitzen 12.800 habitatges esfondrats, més de 73.000 domicilis amb danys i 121 edificis destruïts. També hi ha nombroses afectacions en centres de salut, centres educatius, centres comunitaris, carreteres, aqüeductes i aeroports. Les tasques dels cossos d'emergència continuen centrades ara a trobar supervivents entre les runes i atendre els damnificats. I fins ara s'ha rescatat a 354 persones. L'Ajuntament de Vandellòs i Hospitalet de l'Infant al Baix Camp ha descartat tirar endavant el projecte per fer un centre per tractar el càncer amb protons. Es va presentar el 2021 i preveia una inversió de 134 milions d'euros que es podria dur a terme un cop s'hagués desmantellat definitivament l'antiga central nuclear de Vandellòs 1, tancada des del 1989. El 2023 el govern espanyol es va comprometre a buscar finançament i fins i tot es va apuntar que els primers passos es podrien donar aquest 2026. Malgrat tot, l'alcaldessa Assumpció Castellví ha descartat que el centre no es podia fer per una qüestió de manca de concrecions i perquè els terrenys són d'enresa. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Catalunya ha viscut una allau de reaccions després de la decisió del govern espanyol d'autoritzar la pròrroga de l'activitat de la central del Maraz fins al 2030. L'executiu assegura que ha tingut en compte la situació energètica excepcional provocada pels conflictes al Pròxim Orient i la guerra a Ucraïna. Ascó i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant han celebrat aquesta pròrroga, ja que la veuen com una oportunitat per allargar la vida també de les centrals nuclears catalanes. L'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet, Assumpció Castellví, considera que la decisió respon al treball de molta gent i que és massa aviat per una transició energètica. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, ha comentat que encara hi ha feina per fer, però considera la decisió del Maraz com una porta oberta.
2: Sí, està clar que el BOE el que no ha fet ha sigut modificar el calendari, per tant, per això mateix ens hem de mantenir una mica l'expectativa. Hi ha molta feina encara per fer, però sí que és veritat que aplana el camí. I si s'han pres unes decisions respecte al Maraz, això significa que el dia que sigui necessari per a Ascó i per a Vandellòs, doncs entenem que les mateixes raons que han servit per al Maraz han de servir per aquí.
1: Per contra, des de Sumar i els Comuns, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, s'ha mostrat molt crític amb la decisió, assegurant que suposa un incompliment de l'acord de govern i que frenarà la transició energètica. Protecció Civil manté activats els plans Inuncat i Infocat per risc molt alt de pluges i també d'incendis en un cap de setmana que es preveu amb una forta calorada gairebé tota Catalunya i també amb ruixats molt intensos que ja s'han deixat notant durant la tarda del divendres en algunes comarques i que aniran guanyant terreny els propers dies. Es demana extremar la precaució, especialment a l'aire lliure i durant els desplaçaments, i l'alerta es concentra ara en aquestes hores al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i Osona, però serà generalitzada a pràcticament tot el país durant el dissabte. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut una persona a l'entorn del que es considera l'inici de l'incendi forestal a Collserola. El cos l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de la investigació que els agents rurals estan fent per determinar la causa del foc. Aquesta tarda els bombers han donat per estabilitzat l'incendi i també han confirmat que l'operatiu continuarà durant la nit, fins que l'incendi es pugui donar per extingit. I el Servei d'Emergències Mèdiques ha activat 5 ambulàncies arran d'un accident múltiple de trànsit a la C-16 a Berga, que ha deixat 9 persones afectades segons el balanç inicial. Els equips d'emergències han treballat al lloc dels fets amb la intervenció també dels bombers per atendre els afectats i actuar en el sinistre. El Departament de Salut, per la seva banda, ha informat aquest divendres que ha identificat 3 contactes estrets d'un cas d'antivirus Andes que s'ha trobat a Galícia. Es tracta de 3 persones residents a Barcelona i Badalona que es troben en bon estat de salut asimptomàtiques. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 2.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.